0: gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
3: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
1: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista AP7 té retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cans al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda d'Alt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet serà el dimecres de matinada, per tant la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb unes temperatures del mes d'agost. I de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també a les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta, i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalonia was different now Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
8: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
8: But I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
8: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
8: To touch again, to feel, to smell my country.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio de la plataforma Zero Port i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte, aquesta seria la pregunta de fons, aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions, i això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
12: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions.
12: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions, és a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
12: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
12: Sí, segur, està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
13: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
14: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
13: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
15: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
13: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí el Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Minuts i ens plantarem a 9:15 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
16: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
17: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant, i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27 a 39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: ho hem destacat en el sumari, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals a motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Goffriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. Dos dies després d'aquest acte, el dimecres 23 i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals. Una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui, per als vilafantencs, és un dilluns carregat, eh? D'aquells dilluns que vas arrossegant-te a la feina després de la festa major de Sant Cebrià i Sant Cornelis que hem tingut aquest cap de setmana. Molta ballaruca, molta festa, moltes activitats, molt passar-s'ho bé. Doncs ara toca tocar de peus a la realitat. S'ha acabat la festassa, ara ve la normalitat, eh? I comencem aquest dilluns 21 de setembre, l'últim dilluns, podríem dir l'últim dilluns sencer o l'últim dia sencer de l'estiu, perquè demà serà un altre dia. Ei, s'acosta la tardor, eh? No notarem gaire de moment, eh? Allò que anar fent es nota perquè al matí el sol surt més tard. Les nits són, gràcies a Déu, una mica més fresquetes. Durant el dia no arribem als 40, que també ho agraïm, i arribem a unes temperatures de 32, 33, que fa caloreta. Avui podem arribar als 35, eh? Calor, calor, eh? A partir de demà, una lleugera baixada de temperatures, lleugera, que vol dir que en lloc dels 35 arribarem als 34 i mig. En tenim ara mateix 22,7, gairebé 23 per començar el dia. I res, el vent bufa molt fluixet, 3 km per hora, gairebé inapreciable. I aquests dies, algun dia que ha bufat una mica el vent, allò fluixet, fluixet, s'ha agraït, perquè s'estava molt més bé. Avui, 21 de setembre, és Sant Mateu, Sant Alexandre, Sant Isasi, Sant Bisbe, Sant Pàmfil, Sant Eusebi i Sant Jonàs. Felicitats a tothom, que celebri sant, aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riu de Llots a la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia, per Sant Mateu, verema a tot arreu. Per Sant Mateu, verema a tot arreu. La cita del dia, hi ha respostes simples, però no hi ha de fàcils. Ho va dir Ronald Reagan, Hi ha respostes simples, però no n'hi ha de fàcils. El sol ha sortit a les 7:36, allò que cada matí surt el sol més tard, i s'amaga a les 19:49. Avui, 21 de setembre, celebra el Dia Internacional de la Pau. Pues mira, hi ha molts conflictes, Dia Mundial de l'Alzheimer. Dia de l'artista plàstic, Dia Internacional contra els monocultius d'arbres i Dia Mundial del Paganisme. També és el Dia Internacional del Rock Progressiu i Dia Internacional de la Biodiversitat. Avui és Santa Latrudis, Débora i Santa Ifigenia. També és Nostra Senyora de Lenar. Alan Turing va dir que solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. És la Setmana Internacional de les Persones Sordes, la Setmana Europea de la Mobilitat i la Setmana del Benestar a les Amèriques. Avui hi ha lluna creixent, 68,99% il·luminada, la propera lluna serà, lluna plena, serà el 26 de setembre, falten només 5 dies. I si hem de repassar les coses importants, tal dia com avui, 21 de setembre de l'any 2009, es descobria a Síria, per arqueòlegs alemans, una cambra mortuòria amb restes humans i ofrendes des de que tenia més de 3.500 anys d'antiguitat. L'any 2001 va succeir una explosió a la planta ZF de Toulouse, a França, d'un estoc de nitrat d'amoni, en el que va morir 31 persones i més de 2.500 resulten ferides, a més de molts danys materials. L'any 1979, el tren de passatgers del ferrocarril Transandino realitza el seu últim viatge partint de Mendoza, a l'Argentina, i amb destinació a Los Andes, a Xile. L'any 1966, la sonda espacial Zond 5, llançada per la Unió Soviètica, torna a la Terra després del seu primer artilugi no tripulat que realitzava un viatge d'anada i tornada a la Lluna. L'any 1966, L'any 1954, el submarí nuclear Nautilus és votat per l'Armada dels Estats Units, sent el primer navío amb propulsió nuclear del món, el que li permetia estar llargs períodes de temps navegant submergit. L'any 1958 seria el primer a creuar submergit els gels perpètuos del Pol Nord. I l'any 1940 explotava el polvorí de Pinar de Antequera de l'Ejército de Tierra Espanyol, al sur de Valladolid, deixant més d'un centenar de morts. Això va passar l'any 1940. I avui és l'aniversari de Tadej Pogačar, ciclista eslové, 28 anys, el Pogačar. Déu-n'hi-do, amb la cursa que porta ja aquest noi, amb 21 anys, ho guanya tot. Christian Serratos, actriu nord-americà 36, Lindsay Stirling, violinista i artista de performance nord-americà 40, Maggie Grace, actriu nord-americana 43, Joseph Macello, també actor nord-americà 43, Nicole Richie, actriu nord-americana 45. Faith Hill, cantant de country nord-americà 59, David William, actor australià 61, Bill Murray, actor nord-americà, qui no coneix el Bill Murray, 76. Tantes pel·lícules que hem vist de Bill Murray. A mi la que em va agradar més és aquella del temps, aquella que sempre repeteix el mateix dia, l'any de la marmota, o ara me recordo ben bé com era el títol. Aquella és molt bona, aquella pel·lícula, però té moltes, el Bill Murray. I havia participat també en les pel·lícules de cazafantasmes. Stephen King, escriptor nord-americà 79. A totes les persones que avui celebrin el sant, l'aniversari, qualsevol cosa en especial, que passin un gran dia, Empordà.info. A literatura, Ramon Enric i Bonaventura Bassegoda, dos escriptors barcelonins de pare espollenc. Genesis, aquest programa de televisió de TV3, explora les llums i ombres del Bulli. Cremen una estelada penjada a la Torre dels Baluars, a l'edifici del segle XII, protegit de Cadaqués. Una vegada més, i des de la sintonia de la ràdio, desitjant i esperant que tothom s'ho passi d'allò més bé al nostre costat. Tenim molta feina per endavant. I avui comença la tertúlia, Serà d'aquí no res, d'aquí 20... Posa-li mitjoreta, va, entre publicitat i tot. Començarà la tertúlia. Ai, tornem a les tertúlies. Arreglar el món. Sort que els tertulians tenen cartilla, títol de tertulià oficial, i si no fos per ells no s'arreglaria el món, Abans, però, música de Alex Warren. En aquest matí, Passengers. Benvinguts, bon dia, us parla un dia més Toni Guerrero, encantat de fer-ho.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb...

0: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, comencem una nova setmana. Avui és dilluns 21 de setembre.
3: Anem a aquest informatiu que tenim els titulars preparats per compartir amb vosaltres. La prova pilot del bus del Castell de Figueres ha superat els 900 usuaris en només un mes.
2: Cremen una estelada penjada a la torre d'Esbaluart de Cadaqués, un edifici protegit.
3: Els jutjats de Figueres són els que acumulen més assumptes en tràmit de les comarques gironines. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acosta aquest detall.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La prova pilot del bus del Castell de Figueres ha tancat el seu primer estiu amb 907 viatgers. El minibús llançat

0: L'ascensor va funcionar del 20 de juliol al 23 d'agost per connectar el centre de la ciutat amb el castell de Sant Ferran. Davant la bona acollida, l'Ajuntament i els seus responsables de les visites al castell treballen perquè l'estiu vinent el servei es pugui fer amb autobusos elèctrics. Pel que fa al Figueres City Pass, s'ha estrenat també aquest estiu. De moment, se n'han venut 131.
1: L'Ajuntament de Cadaqués ha condemnat la crema d'una estelada penjada a la Torre d'Esbaluart, un edifici del segle XIII catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge. Segons el consistori, la ràpida intervenció policial va evitar que el foc afectés l'estructura o l'interior de l'edifici. L'Ajuntament ha qualificat els fets d'acte vandàlic i ha agraït l'actuació de la policia i els bombers.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
0: Els jutjats de Figueres són els que presenten una major congestió de tota la demarcació de Girona segons dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre d'aquest any. El partit judicial figuerenc va acabar al març amb més de 16.400 assumptes en tràmit i una taxa de congestió de 5,02, molt per sobre de la mitjana gironina. Entre el gener i el març van entrar més de 5.000 nous assumptes, mentre que se'n van poder resoldre poc més de 4.000.
1: Figueres torna a reivindicar el seu vincle amb el món del cinema. La plaça de l'Ajuntament i diversos carrers del nucli antic van servir l'any 2006 com a escenari de la pel·lícula internacional El Perfume, recreant el París del segle XVIII. Més recentment, la ciutat també ha aparegut en produccions de Netflix. La sèrie Mano de Hierro va rodar part del seu tercer capítol a l'antiga presó de Figueres, tancada del 2014.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Tanquem l'informatiu, ho fem amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, déu-n'hi-do com ha començat aquesta setmana en alguns racons de l'Empordà. Està bufant la tramuntana cremadora i al nord de l'Alt Empordà ja hem despertat amb temperatures per sobre dels 20-22 graus. Per tant, per ser un 21 de setembre, sí, té mèrit. Aquesta temperatura actual sí que fa una mica més de fresca a les valls del Gironès, que és de la mateixa ciutat de Girona, també a Olot, per exemple, a Ripoll, a Puigcerdà hem baixat dels 10 graus i tot, i arran de mar, fora d'aquesta zona de l'Empordà, tenim temperatures de 17-18 graus. Ara bé, de núvols poquets, alguns de prims i prou, que de fet seran els que ens aniran acompanyant durant tot el dilluns. No seran núvols ni tan sols que facin ombra, per tant encara menys de pluja. I la temperatura de la tarda que es dispararà a l'interior de l'Alt Empordà, cas de Figueres, per exemple, fregarem els 35 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. 107.3 FM.
0: Bé, després del butlletí informatiu, Pop Bai i el seu llibre.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Caselles, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Música i ritme des de la ràdio.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Música de Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Plegats amb aquest... Te olvido.

0: Arribem al butlletí de les 9 i després a la tertúlia. Una pausa per la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també enregistra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència, i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estalvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
1: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tomo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 90 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, com sempre, aquí una nova temporada. Avui encetem nova temporada, aquesta 26-27, que estàvem ara comentant amb els tertulians fora de micro, que ja els tinc aquí preparats, els companys del dilluns, Antoni Caules, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Héctor Amello, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I avui s'estrena la Dolors Caballero, que ha vingut en representació de la Montse.
3: Bon dia.
0: Que no havia provat mai això de venir a la tertúlia i ja veuràs que t'agradarà i voldràs venir més sovint.
3: Sí, segurament sí.
0: Estàvem dient que el temps passa tan ràpid. Ja estem al mes de setembre, l'estiu ha passat amb un vis o no vis, no?
3: Sí, sí.
2: Bueno, las vacaciones siempre, ¿no?
0: És veritat.
3: I això que han passat molta calor, però...
0: Ostres, bueno, sí.
3: I espera't
0: que aquest mes de setembre no crec que sigui sí. Fresquet.
3: No.
4: Bueno, jo encara haig de comprar la llenya per l'hivern. I em fa vergonya que vingui a descarregar la llenya a casa, perquè la gent dirà, aquest se torna a l'ero. Sí, amb el temps que fa i que fa llenya.
0: Jo la volia comprar a l'estiu perquè potser és més barata.
4: Bueno,
0: no passa això.
4: És més barata i més seca, va bé, no? Però és que no m'atreveixo. No, ja arribarà, comenci a fer fred, llavors la compraré.
0: Perquè només ens recordem de Santa Rita quan trona, no?
4: Sol passar,
3: sí.
0: Ara he tret aquí el refrané
2: que t'agrada. Però crec que hoy llegábamos a los 34, me parece,
0: en
2: Roses.
4: Ja hi estem acostumats, eh?
0: Que bé.
3: Sí.
4: Jo sóc el més gran de la taula, eh? Però no sé si és perquè m'he fotut gran i no toc més la calor que abans, però per mi aquest any ha batut el rècord, eh?
3: No,
4: en quant
3: sí,
4: a calor.
3: Sí.
0: Ostres, no ho sé, eh?
3: Sí, mira que m'incosta molt suar i aquest any suava el cabell, el cap, tot, era una passada, eh?
2: I jo, segons que dies, noto també mucha humedad.
0: Sí,
2: mucha humedad,
0: sí, aquí tenim aquest
2: calor,
0: problema.
3: Sí, molt poc. Sí, molt enganxós.
0: Clar, tu que vens de Terres de Lleida, allà és més sec, més sec.
2: En verano sí, en invierno és bastante más húmedo que aquí.
0: Sí. No, l'estiu...
3: Sí.
0: No m'agradaria ser allà, aquí la humitat, bueno, no sé.
2: Bueno, yo ya llamaba, cuando llamaba a mis padres, ahí estaban, nosotros aquí estábamos a lo mejor a 33, 34, con mucha humedad, y ahí estaban a lo mejor a 40, 41, pero con más seco.
0: ¿Y la sensació de calor és pitjor o...?
2: Yo creo que para el que la vive es para donde esté.
0: Para
2: estamos nosotros aquí decimos y nos quejamos porque hace mucha calor con humedad y allí también se quejan porque hace mucha calor más seca. Pero claro, 40 grados todos los días.
0: Es molt...
4: A mig de matí s'aixecava l'aire de marinada, eh?
0: Sí. Ah, sí.
4: Cada dia. I mira, estaves bé, però és que això ara ja s'ha acabat, eh?
3: Sí, ja t'aixeques al matí que ja fa una calor.
0: Sí. I els ensols molls de suar tota la nit, perquè...
3: I ara al vespre ja comença a estar bé a fora, eh?
0: Sí,
2: ara sí.
4: Ha canviat. Fa uns 10 dies que ha canviat.
0: Bueno, també perquè es fa fos més aviat.
4: Ahir
0: ho vaig comprovar.
4: Sí.
0: Aquests dies que he estat tot el dia al carrer, ho he anat comprovant, que hi ha menys hores de sol i suposo que per això es nota que quan se'n va el sol, que fa més fresqueta, no?
3: Sí.
0: Dos quarts de nou, cosa així, ja és fosc.
3: Mira que jo acostumàvem a menjar fora a la nit, a la terrassa, i aquest any no hem sortit cap nit a menjar fora, eh?
0: Ah, jo sí.
3: Perquè feia una calor... Bueno,
0: feia més calor dins que fora.
3: Amb la piscineta de plàstic sí, perquè tu mulles i encara es refresca, però si no...
0: Clar, és que per passar la calor aquest estiu, jo no sé com ho heu fet vosaltres, però el que diu la Dolors, no? Piscineta de plàstic,
3: sí,
0: la piscina
3: dia,
0: municipal...
3: Dia, sí.
4: Jo feia les coses que havia de fer, els feia el dematí, i les tardes no em movia de casa.
3: No.
0: Clar, tampoc, tu que ets molt de caminar per la muntanya així, no deus haver pogut anar
4: sí,
0: enlloc?
4: No hem deixat de fer-ho mai. El que passa que marxem a les 6 del dematí...
0: Wow.
4: Ens enfilem a pics de 1.500-2.000 metres, que allà aquestes alçades la temperatura d'aquí no la tenen, i a les 12 de la una ja som a casa. Però no he deixat de fer-ho mai, eh?
0: Perquè és que, esclar, amb aquesta calor, si vas a la tarda, te pots morir.
4: No, esclar, a la tarda, els que fem senderisme, a la tarda no hi anem.
0: Ja.
4: Tothom hi va al dematí i d'hora, eh?
3: Sí, no s'hi pot anar.
0: No, que les tardes eren d'estar estressat. La migdiada, bueno, hi havia qui em comentava que els alemans no entenien per què fèiem la migdiada aquí, no? I que com van venir aquí, ara ho entenen. I com que allà els està començant a fer molta calor, també... ho entenen, no? Fas la migdiada, què vols fer si fa tanta calor que... Si, no? Sí. I potser la migdiada ve d'aquí, no?
4: Mira sèries de Netflix també, eh?
0: Sí? Has vist moltes sèries?
4: No és pas que sigui molt adepte, però alguna n'he vista, sí.
0: Jo he vist cosetes aquest estiu.
2: Jo he hecho reposiciones.
0: Sí,
2: me he vuelto a ver en Juego de Tronos entero. De hecho, el último capítulo lo vi ayer por la noche.
0: Jo t'haig de dir que, clar, que com a lectora dels llibres, a mi la sèrie em va decepcionar una mica.
2: Sí, bueno. Bueno, claro, supongo que a comparació del llibre.
0: Sí, és clar, el problema és que el llibre no està acabat. Perquè si ens està escoltant el senyor George R.R. Martin aquí,
2: estamos esperando.
0: Sisplau, tregui ja Vientos de Invierno o Vents d'Hivern, com s'hagi de dir el títol en català. Sisplau, perquè Winter is coming, que diuen.
2: Exacto.
0: I mai millor dit avui, no? Que ahir ja estava la gent gran del Clau de Sol et deia que ja està, que ja estàvem a l'hivern, no? Dolors.
3: Sí, a l'hivern.
0: Deia, però si ja està, si queden 4 dies d'estiu.
3: Queden 4 dies, sí.
0: Però ens espera un octubre que jo crec que no farà pas fred.
4: No, més vist, hòstia, jo que sóc, que m'agrada molt anar a buscar bolets.
0: Ah, sí?
4: A 3 anys, a finals d'agost, a muntanya, ja agafaves, i sí. Conforme anava avançant el temps, doncs ja anava baixant. Però és que ni una.
3: Aquest any no n'hi haurà.
0: Això m'han dit.
3: Perquè que necessiten humitat.
4: Necessita humitat i boira i que no faci vent.
3: I que no faci vent,
4: i que no faci fred, que no hi hagi glaçades. Perquè si ara ve la fred de cop, a segons quina alçada ja glaça, ja no surten.
0: O sigui, no sabem si serà una bona temporada o no. Encara.
4: No crec. Bona, eh? Mira si m'agrada anar a buscar bolets, que jo la setmana passada vaig trucar a Sòria. Sòria és la província, una de les províncies d'Espanya que s'hi fa més bolets. I foten molt, inclús hi ha empreses que lloguen gent perquè els acollin per vendre'ls després, no? En els mercats. I vaig trucar amb una casa rural. Dic, no, venim perquè volíem venir aquí a passar uns dies i
0: vull saber si hi ha bolets.
4: Diu, antes de venir a buscar setas, primero tiene que llover-t. Piensa que el bosque está muy seco. A Sòria,
0: clar.
4: És molt humit sempre.
3: Sí.
0: Bueno, és el que dèiem, que ha fet tanta calor, doncs que no hi ha hagut humitat, no?
4: Ah,
0: i ha de ploure.
3: Sí, també pot ser que tot s'atraci, no?
0: Sí.
3: Sí, aquesta era l'època, ara potser començarà a ploure, no sé què, i els bolets, en comptes de sortir ara, poden sortir
0: més tard,
3: no?
4: És possible, sí.
3: Perquè tot va com més... S'allarga el temps. Sí. Inclús les fruites, les síndries, tot això, ara n'hi ha encara. I dius, ostres, que estic
4: Coreant de fora, sí. Això n'hi ha sempre,
0: Bueno, pots però menjar cireres al mes de gener, si vols.
3: Però si són d'aquí de temporada, trobo que també s'han allargat una mica, Tot el que és la fruita.
0: Clar, fa més calor, fa més...
4: I a veure, jo me'n recordo que abans la gent començava a collir rims a partir de mig setembre.
2: Sí.
4: Ara ja han començat a l'agost a collir rims.
0: Sí, la brema s'ha avançat molt.
2: Sí, mira, lo que dices tú, que no sentia, ayer me regalaron a mí una, mi vecino, y estaba recién cogida, y se lo dije, digo, aún quedan, y me dicen, están en el límite, pero todavía tengo.
3: Sí. Ostres, ja vaig comprar un altre dia, també. I bona.
0: Jo tinc melons.
3: Jo tinc melons.
0: A casa, a la nevera. No, clar, jo me nego a menjar fruita fora de temporada.
3: Ja.
0: Jo és que he arribat a veure ens encanta les cireres al gener, o sigui, no.
3: Bueno, sí.
0: Surrealista.
4: Però tot té un preu, eh?
0: Ja.
4: No és el mateix preu quan està en temporada aquí que fora de temporada.
3: Ah,
4: llavors, lògicament, si tens aquest capritxo, paga-ho.
2: Claro. Sí, bueno, yo he visto cerezas a 6 y 8 euros, o sea que... Sí.
0: Bueno, de fet,
2: cada cop,
0: pel que m'han dit, tant Terrades com Manollers, em sembla que ja no en queden molt poques, que cada cop la productivitat és menor i, clar, també la rendibilitat baixa, llavors que evidentment el pagès ha de sobreviure.
3: Ho ha de fer pagar.
0: O ho fa pagar o potser canvia de cultiu per un altre que li doni més rendibilitat, perquè...
4: Aquestes calors afecten molt les collites,
0: I que possiblement haguem de canviar els cultius, això és un altre debat, no? Perquè el bocats, per exemple, els bocats és que necessiten molta aigua, no? Em sembla.
4: No ho sé, això.
0: I temperatura, sé que el sud d'Espanya sí que se'n fan.
3: Sí, bueno, hi
0: ha el bocats i mangos també, que són fruites més tropicals.
4: Mangos se'n fan molts a Màlaga.
0: Sí, i a la zona de Granada també, em sembla.
3: Sí, Granada, però és aquella zona que es diu el Valle del Jete, que és com està tot molt sec al voltant, i al mig hi ha tota una zona verda, que hi ha, avocats, hi ha mangos... És com
0: que el canvi climàtic potser farà que de fet, m'havien dit que a Anglaterra s'estaven començant a plantar vinyes.
4: Sí, jo també vaig sentir-ho, això.
0: Que, clar, potser aquí no podrem, haurem de canviar la nostra alimentació i ens haurem d'adaptar al canvi climàtic i plantar un altre tipus de cultiu.
4: No anem tan lluny, Mercè. A la vall de Bianya... abans de vinya no n'hi havia hi ha hagut una empresa de Vilafranca penso que fa 3 anys que hi ha posat vinya per veure com evoluciona, per posar les vinyes aquí, treure-les de baix pel clima molt més fresc que no és allà al Penedès.
2: Yo vi un reportaje este verano, ahora que hablabais de las viñas, y si decían que a lo mejor de cara al futuro había que empezar a coger a lo mejor en agosto. Porque en octubre no, septiembre-octubre ya no se llegaba. Ya no había.
4: Bueno, es que ahora la viña no. Abans collien rims i collien tota la viña. Verds i madurs, tots barrejats. I ara el químic et diu quan l'has de collir i el que has d'agafar. I l'agafen en diferents etapes.
0: Clar, també ha avançat més la tecnologia, no?
4: Clar, també el resultat de tot això també és un vins de molta més qualitat que no hi havia abans.
0: Clar.
4: Abans hi havia molta quantitat, sí, però és que ara hi ha qualitat, eh?
0: Que hem de mirar, és millor qualitat que quantitat,
4: sí,
0: no?
4: Sí, esclar, esclar, sí.
0: No sé, potser en lloc d'aquest paisatge que tenim, no? De vinyes verdes vora el mar, com deien, tindrem alvocats i...
3: Sí, més sec, tot.
0: O coses més seques, no? Més tropicals.
3: Bueno, no com a Tarragona, no? Ametlles, avellanes...
0: Sí,
3: coses de més sequer. Sí,
0: ara que dius
2: tropicales, no lo sé, perquè per tropicales no faltaria humitat.
3: Sí.
2: No faltaria mucha humitat.
0: Clar, perquè està molt sec, no, potser.
3: És aviat fruits secs serien.
0: Sí. Doncs, vaig estar al sud, no? Ara està molt de moda el pistatxo i jo sóc la primera que em dono la meva culpa perquè sóc jo la fan número 1 del pistatxo.
3: Pistatxera.
0: Perdó, es diu festuqui, no pistatxo, com diu la cançó. Estan acceptades les dues paraules, sí, perquè hi ha una cançó que diu es diu festuqui no pistatxo o alguna cosa així, no? Jo sóc superfan i vaig comprar una xocolata feta amb festuc i me van estar explicant que s'està plantant molt de pistatxo, molt de festuc, però que per contra s'estaven arrencant ametllers. I clar, que quan això passi, la moda aquesta del pistatxo passi, llavors, clar, estem perdent cultius.
4: Després,
0: clar. Això, les modes estaven afectant els cultius.
4: Una de les conseqüències de la calor d'aquest estiu, ara que ja es cull l'ametlla, és l'ametlla molt més petita que l'era. I és a conseqüència de la calor, això. I els ametllers que si no els han regat, molts s'han mort.
0: Clar,
4: sí. I l'ametller era un arbre que no necessitava aigua.
0: Ja, però és que ha fet molta calor, eh? No, s'ha canviat molt el clima. El que passa que no sé si anem... No sé, us plantejo la pregunta. Anem tard a adaptar-nos al canvi climàtic a nivell de cultius, a nivell de tecnologia de regar?
4: Jo crec que sí que anem tard.
0: Perquè...
4: I el més greu és que molts dels que ens manen no hi acaben de creure.
0: Ja.
4: I això és molt dolent, eh?
0: Bueno, Donald Trump no hi creu gens, eh?
4: Per exemple.
0: Héctor, tu com ho veus?
2: Es que,
0: això de l'adaptació al canvi climàtic.
2: Però sempre iremos con retraso. O sea, que cambiar las tendencias... que no es cambiar una tendencia a nivel local o a nivel de una calle, es cambiar
4: es una
2: tendencia.
4: Es una feina d'anys, eh?
2: Claro, pero a mí siempre me pasa lo mismo. O sea, al final... ahora me parece que leía alguien de la empresa de automoción alemán que pedía que se tendrían que bajar las regulaciones y demás. Al final, aquí siempre pasa lo mismo. Vamos a poner muchas regulaciones a Europa, ¿cuántos otros países no van a cumplir? Y te pongo países muy cercanos. Marruecos, la India no está tan cerca, evidentemente. O países de este tipo, ¿qué regulaciones ambientales tienen?
0: Ya.
2: Ninguna. Ni la van a tener. Pero ya no es una regulación ambiental hacia la industria, ¿eh? También me refiero a una regulación ambiental normal, de gestión de residuos. Entonces, nosotros vamos a tener muchas regulaciones para no ensuciar el Mediterráneo con,
0: sí,
2: con
0: nosotros
2: agua, no sé qué.
0: No producirán CO2, pero claro, producirán los otros.
2: Pero tendrás Marruecos, Argelia, Egipto, no sé cuántos, que también dan al Mediterráneo, que evidentemente todo el tipo de regulación es mucho menor. Entonces dices, que evitar el cambio climático no es una cuestión de España, ni de Europa, ni de Estados Unidos, es una cuestión de todos. O sea, por mucho que nosotros reduzcamos nuestras emisiones de emisiones de carbono o reduzcamos nuestra forma de producir y demás, pues va a ver otros países con mucha más población que no van a conseguirlo y que no van a estar ahí.
4: ¿Cómo fas per arreglar-ho, això?
2: Pues no lo
0: clar,
2: sé.
0: És clar,
2: ojalá tuviera una balita i se s'apunti.
3: No, és molt complicat.
0: Ah, no. Jo ara anava a dir, hi ha una cosa que es diu cimera del clima, que fan cada any, a països sí. que són bastant contaminants i tal.
2: Sí. Mm. Però
0: no serveix per res, això.
4: No acaba mai en cap acord.
2: No, sí, jo crec que sí que sirve para ir creando conciencia, però con eso no nos vale. O sea, no es suficiente. Y hay que... yo creo que hay un gran consenso a nivel mundial, a nivel científico, sobre los efectos de la humanidad en el clima, pero también creo que hay una exageración por otra parte sobre ahora todo es cambio climático. Cuando todo es cambio climático, no. Es que el cambio climático no es así. O sea, no por lo menos como nos lo están contando. Ahora cualquier cosa que pasa para sacarse las culpas de encima, esto es el cambio climático. Esto sí, es el cambio climático. Sí. Oye. Evidentemente, en España, por ejemplo, siempre hemos tenido tormentas. Mm. O sea, por ejemplo, lo que pasó en Paiporta, excusarse simplemente en el cambio climático, pues no me vale.
3: No.
2: No te lo digo por ti, lo digo por no. Lo digo por cosas que pasaron.
0: Sort com has puntualitzat,
2: claro. O sea, evidentemente yo creo en el cambio climático, que hay un cambio climático, evidentemente. Pero claro, si lo primero que me dicen todo el mundo es esto es bueno.
3: Sí, es culpa del cambio climático.
0: Hi ha molts factors.
4: De les tempestes. Hi ha una cosa que és palpable. Abans, quan hi havia un canvi de temps, entrava una borrasca i tot Catalunya plovia. A tot Catalunya. Ara plou a Figueres i
0: a Vilafant no.
4: I a Vilafant no plou. I a Figueres te'n poden
0: caure 40
4: litres.
0: I això que està a prop, eh?
4: I a Vilafant te'n poden caure 2.
3: Sí, són molt localitzades.
4: Jo crec que això és el canvi climàtic.
0: Sí. Aquesta, i a més l'agressivitat potser d'aquestes tormentes que abans potser no eren tan agressives, no?
4: Esperança, eh?
2: Sí, no me gustaría equivocarme, pero yo también tengo entendido que lo que se entiende por cambio climático también, por ejemplo, es... Por ejemplo, tormentas en el Mediterráneo siempre hemos tenido, porque somos zona de tormentas. Por ejemplo, este año dicen que puede haber muchas porque la temperatura del agua en el Mediterráneo es muy alta.
0: Claro, tenemos el mar.
2: Exacto. Entonces, me parece que sobre todo se refieren ya no al hecho de que haya tormentas, sino a la intensidad y a la frecuencia. Por ejemplo, a lo mejor lo habitual antes era, yo qué sé, dos o tres danas al año, las que sean, me estoy poniendo cifras. Pues ahora, por ejemplo, tendremos 6, y que la intensidad será pues muy superior a lo que era hace 10 años o hace 15 años. Entonces, lo que se refieren básicamente es esto, o sea, no es negar que ha habido tormentas en el Mediterráneo, es absurdo, y que siempre ha habido inundaciones, y que hemos construido mal, y que hemos hecho muchas cosas mal. Pero lo que pasa es que a lo mejor, pues, si antes teníamos una dana terrible cada 3 años, pues a lo mejor tendremos una dana terrible cada año.
0: Molt més sovintejat, no?
3: Sí.
0: Home, que aquest estiu va caure una pedregada bastant, bastant bèstia. Bueno, jo tinc família a Puigcerdà i que li va trencar la finestra o en una d'aquestes del sostre. Sí, sí.
2: Bueno, tuvimos como una especie de tornado en Carcassón, ¿no? Este verano.
4: Sí.
2: Yo por aquí tampoco había visto de tanta intensidad.
4: No, no sé si era abans de l'estiu, en el bosc ara hi ha molts i molts arbres a terra, però arbres grans, eh? I jo crec que va ser un esclifit que els va tombar, eh? Però,
0: perquè
4: però
0: hi ha
4: molts,
0: diferent...
3: No s'ha vist d'arrel? No, tallats.
4: Clar, bàsicament pins eren, eh?
0: Clar. Sí,
4: tenen la copa molt grossa, el terra era humit, i aquell ratxada de vent doncs els va tombar.
0: Clar, és que després de pluja de fortes esventades implica això.
4: Sí.
0: Clar, la diferència entre esclafit i tornado, algú la sap?
4: No, jo no sé.
0: Pregunta d'examen.
4: L'esclafit no és tan violent com un tornado.
0: No és tan violent.
4: Un tornado és més potent, eh?
0: O sigui, la pel·lícula de Twister, ara que abans dèieu que aquest estiu heu vist moltes pel·lícules, la pel·lícula de Twister la podrem rodar a Catalunya d'aquí un temps?
2: Ja, espero que no.
3: No,
0: perquè esclar...
3: No, aquí, perquè era molt bèstia, aquí en aquests països.
0: Aquí no n'hi solien haver de tornados, jo no...
3: Bueno, jo quan era més petita... estàvem a la platja a llançar i va passar un que va fer pujar tots els flotadors, les tovalloles, tot volava i ho va passar en tornado.
0: Ostres.
3: O sigui que algun n'ha passat sempre, no? I a l'estiu, però no...
0: Clar, pels canvis de temperatura,
3: sí,
0: no?
3: Sí, però no pas com ara, aquestes coses que fa tan estrany el temps, no?
0: Clar, i la pregunta és si estem preparats, no? Jo deia, ens havíem adaptat prou bé a nivell de cultius, però també a nivell d'infraestructures, a nivell de cases, no? Perquè ara estic pensant, doncs, com passen aquestes coses als Estats Units, de la manera que està construït. Bueno, ells tenen fins i tot els refugis aquests sota terra per quan hi ha tornados. Clar, no, ens hem de preparar, ens hem de començar a preparar,
4: bueno,
0: no?
4: Jo posaré un exemple que és un fet d'aquí, no? Hi ha... Quan es fan cases, ara no s'hi posen teules, ara
0: no.
4: és planera, planer, no? No hi ha teulat, sí. No? Mm. Doncs segons quins puestos no hi posaven la teula al cim i ja està. Mm. Aquí a l'Empordà tota la vida s'ha collat
0: amb ciment,
4: la teula,
3: sí.
4: perquè passa la tramuntana.
3: Que per cert ara ja no dura tants dies tampoc, la tramuntana.
4: No.
3: Que jo recordo que estava setmana, poder 15 dies veient, cada dia veient,
4: sí,
3: cada
4: sí,
3: dia,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí.
3: I ara no, poder 3 dies. I ja dius, home, durar 3 dies ja,
4: sí.
3: Ja fa.
0: I una altra pregunta que em plantejo jo. No ens passem una mica amb els estats d'alarma, aquests avisos, a vegades, no sé, recordo l'any passat a la tertúlia que jo estava indignadíssima, que va haver-hi l'alarma, i perquè em sembla que era per Fort Bend i aquí no bufava.
4: I era un dijous i es va anul·lar al mercat de Figueres i tot.
0: Exacte.
3: Perquè sí? Bufava a Barcelona.
0: Exacte.
3: Quan bufa a Barcelona és...
4: No, jo davant de la teva pregunta...
0: Jo la plantejo perquè és un debat interessant.
4: Els que prenen decisions no és fàcil, eh?
0: No.
4: No és fàcil, eh?
2: Sí, però jo tinc una cosa. Ponéis l'exemple dels Estats Units, con el corredor de los tornados,
0: sí.
2: Que hi ha. Claro, ahí se hacen muchos avisos también, ¿eh?
0: Sí.
2: Y muchos avisos no terminan en tornado. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay...
0: La gent no s'enfada.
2: No lo sé si s'enfada, pero...
0: Els estudiants segur que no, si els han anul·lat les classes.
2: Pero al final, evidentemente no se puede llamar por cualquier cosa, pero yo prefiero que te avisen y que puedas tomar decisiones respecto a lo que pueda venir, que no te avisen y te pille por sorpresa, que entonces sí que tenemos una desgracia.
3: Claro.
2: O sea, al final estamos hablando de la seguridad de la población, evidentemente no vas a lanzar, a ver, aquí vientos fuertes en el Empordà.
0: Claro.
2: Siempre los hemos tenido.
4: Que ens avisin,
2: exacto. Bueno, sí, y que tengas ciertos días con rachas de 70, 80, 90 o más, pues pasa, y este invierno vuelve, claro. Pasar, y el siguiente, y el otro. Entonces, claro, si nos tienen que estar avisando cada vez, pues a lo mejor nos sorprende, porque lo hemos tenido toda la vida.
0: Claro, pero això pot produir l'efecte contrari, que quan rebis un avís,
2: bueno,
0: tu dius, prefereixo prendre decisions, pues que potser et pots portar a prendre decisions equivocades.
2: Puede pasar al contrario, evidentemente puede pasar, pero al final, o nos tomamos las cosas en serio, o si tú estás, yo qué sé, en una zona inundable, porque hay construcciones en zonas inundables en el Mediterráneo, hay un aviso de posibles de fuertes tormentas, y esa tormenta llega a caer, claro, tú puedas tomar la decisión que quieras, pero por lo menos la administración lo que tiene que hacer es actuar responsablemente diciendo, oye, aquí hay unos expertos que anuncian que puede haber fuertes tormentas con... en 20 minutos caer 100 litros o 150 litros, yo creo que la responsabilidad de la administración es avisar. Y a partir de ahí, evidentemente, pues cada uno podrá tomar sus decisiones, pero que no puedan decir después la gente, oye, tenemos todos estos sistemas y resulta que aquí ha caído 150 litros y nadie ha dicho nada.
0: Clar, que abans parlàveu...
4: Sí, vols dir que val més avisar, encara que al final no es produeixi, que no dir res.
2: Hombre, yo creo que que las consecuencias de no avisar son mucho peores que las consecuencias de avisar,
4: sí.
2: Y que después no pase.
0: Claro.
2: O sea, evidentemente, si tenemos un aviso y un aviso y un aviso y un aviso y un aviso, y van 20 avisos y no ha pasado absolutamente nada, el aviso 21 posiblemente nadie hará caso.
0: Claro.
2: Pero claro, tú como administración, yo creo que tienes que avisar, pero tienes que medir bien cuál es el límite que tienes que avisar, porque si avisas con un límite muy pequeño, con un riesgo muy pequeño, pues al final estarás creando.
4: Las administraciones, lógicamente, cuando avisen asesoradas por los técnicos.
2: Claro.
0: Ah, no. Ara parlàveu del tema de les administracions de prendre decisions. La Dolors ho sap bé, no? Que es preparen actes.
3: Sí, es preparen actes i dius, ostres, sembla que
0: plourà.
3: Què fem?
2: Claro.
3: Traiem tot, ho traslladem i després no plou. Clar, però no pot ser... O sigui, clar, el muntatge de les coses no es poden treure d'ara per ara. Llavors tu has de preveure... I si te marca mal temps, potser després no plou, però tot aquells escenaris, tot el que s'ha muntat, pues ha d'estar preparat en un altre lloc.
0: I aquí a Vilafant ho sabem bé, eh?
3: Sí.
0: Ho sabem bé.
4: Imagina't si hagués plogut dissabte.
3: Ostres.
4: Amb el muntatge que havia muntat.
0: Home, perquè va venir l'orquestra Maravella, Héctor, no, ja has vist el superescenari que hi ha aquí encara a la plaça, que deixin que comenti que em sembla que fins dimarts no podran passar els vehicles per la plaça perquè encara estan els companys de la brigada traient l'escenari.
3: Sí, ha sigut una festa molt...
4: Jo no havia vist mai la plaça amb tanta gent.
3: Sí,
4: sobre, en el concert, sobretot, eh?
3: Sí. Sí, perquè concert... hi havia la Meravella també, que agrada molt, no?
4: Sí, bueno, l'any passat hi havia Bisbal i no n'hi havia tanta, eh?
3: No, però hi feia molt temps.
4: I el temps m'acompanya molt,
3: sí. Allà, sí. Sí. No tenies pas ganes de marxar, estaves bé.
0: Sí, sí, perquè feia calor i va fer molta calor i...
4: Bueno, escolta, jo sóc dels que em vaig quedar sopant allà després.
0: Sí, et vas quedar sopant. Pues, saps que et vaig veure un moment, no, et volia saludar, després ja no et vaig veure més.
4: Érem 24 nosaltres, eh?
0: Ostres! Pues mira que vaig voltar per allà i no et vaig veure, eh?
4: L'any passat, em vas passar dues vegades pels costats
0: i perquè no em cridaves tu?
4: Vaig dir, cuida la pretensiosa.
0: Però me podries haver cridat, que jo vaig enfeinada.
2: I luego los lunes me pone buena cara.
0: No és això, eh?
4: Vaig veure que anava molt enfeinada i vaig pensar, no la torbis.
0: Pues mal fet, perquè jo quan estic treballant a vegades vaig com una mica com els burros, que no veig.
3: Vas per feina.
0: Sí, o estic mirant altres coses, o estic pendent de mil coses i...
4: No, però va estar molt maco, eh? Allò, sí. A més, és una bona idea, després del concert, fer un sopar popular. Mm. Doncs allà la gent va d'allà i sopa... i pràcticament cada quart de sopar ja s'enganxa amb el ball.
3: Clar, és tot continu, eh? Sí. La gent que no es queda a sopar, com per exemple jo, que vaig marxar,
4: després ja et costa, sortir, eh? Sí. Després.
3: Costa tornar.
0: Què m'has de dir?
3: No vaig sortir.
0: Jo perquè havia de sortir per força. Sí, però està bé. Parlarem de tradicions. Em sap greu que la Dolors no hi serà, que també té molt a dir amb el tema de tradicions, festes i tot plegat, però sé que ha de marxar. Tornaràs a venir.
3: Tornaré a venir.
0: Un altre dilluns, sí. No? T'hem cuidat bé.
3: Sí, home, sí, a més és molt agradable.
2: Claro.
0: Ens ho passem molt bé.
2: És que
0: a la primera li han donat peixet.
2: Exacte, hay que hacerle bajar la guardia. Cuando baje la guardia,
3: pam. Si no t'aqueu, vindrem l'escut. No?
0: Sí,
3: no,
0: home, però tu ves lo filant.
4: No ens barallem mai.
0: No, mai.
3: Si jo us miro no. per
0: l'streaming, eh?
3: Sí,
0: això, recordem que ens poden veure a través d'Instagram, del YouTube. Toni, ho dic bé?
1: Sí, Instagram, YouTube i...
0: No sé, Twitch no?
1: Twitch?
0: Twitch també?
1: Ah,
0: d'acord. És que jo ja me perdo amb tantes plataformes. I ens poden escoltar per la ràdio també, eh? Pel 107.3 a la FM.
3: Ah, sí.
0: O a través de radiovilafant.net. Vull dir que som audiència mundial, tenim, eh?
3: Sí, sí.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat. La Dolors ha de marxar.
3: Jo he de marxar, sí.
0: Que deixen dir que fa de professora.
3: De pintura.
0: De pintura.
3: La gent gran.
0: Ah, el voluntariat està molt bé.
3: Sí, sí, a més és un grup de gent molt, molt agraïda, molt, molt maca.
0: Ah, bueno, jo tinc ganes de veure les obres.
4: I la gent gran de Vilafant és molt activa.
0: I tant.
3: Clau de sol, sí. L'altre dia hi havia 12 alumnes, eh?
0: Molt bé, molt bé. Tindràs feina.
3: No donava l'abast.
0: Doncs la deixem que vagi amb els pinzells. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
3: Vinga, adéu.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Es el moreno que eres en mi lo.
5: La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Saps aquell lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 8:15 del matí des de les Forques, a 8:15 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19, i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
7: Uau, quina furgoneta!
8: L'he llogat a Iberfurgo.
7: Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
9: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
10: Ens tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vila.

0: Però està al costat de l'Héctor, que sempre estem de costat.
1: Ei,
0: i ara estàvem separats,
1: però, però normalment esteu a la meva dreta i ara esteu a la meva esquerra. Sí. No, no sé si això a nivell polític es pot llegir d'alguna manera.
2: I tu estàs a la nostra dreta.
1: Ah, això
2: tómatelo,
1: sí.
2: Tómatelo como quieras.
1: Però jo mai estic a la vostra dreta políticament, això segur que no. O sí, depèn. Si convé, si convé, puc estar a la vostra dreta, cap problema.
0: Bueno, no volies parlar de la festa?
1: Sí, volia parlar de la festa, de les tradicions. Tu no vols que parli de política, que si no, després això està de costat, el tens molt a prop, l'Héctor, i... No, però està molt bé que recuperin tradicions. Mira, ara l'Héctor, al micro tancat, ens parlava de que ha estat una tradició, no? Que el poble dels teus pares es celebra els que fan 80 anys, eh?
2: Exacto. Sí, sí, bueno, lo hacen, es la comida de la tercera edad y lo dedican todos los años a la gente que cumple 80 años. Y entonces mi padre hacía este año 80 años, bueno, los hace en diciembre. Y le hacía más ilusión de lo que ¿sí? me pensaba, sí, sí, lo vi muy contento. Sí,
1: qué guay.
2: Sí.
1: Home, fer anys sempre és una gran cosa.
0: És la festa de la bellesa.
2: Sí.
0: Lo que varen fer,
2: Sí, sí.
0: I a fet dintre de la festa de la bellesa
1: van fer l'homenatge als de 80.
0: Exactament, els que fan 80 anys o 90, doncs els hi fan un reconeixement.
1: Aquí em sembla que és a partir de 70 que poden anar a la festa de la bellesa, ho dic bé?
0: No, es pot anar a partir de 70, sí.
1: Sí.
0: Però,
1: però llavors fan reconeixement als més grans,
0: el reconeixement,
1: no?
0: I als 50 anys i la dona més gran, i llavors els que porten 50
1: anys de casat, que això també té un mèrit, i més avui en dia.
0: Para el.
1: Si hem de suar, suarem. Ja hem suat molt aquest estiu.
2: Quiere calentar el ambiente.
1: Si vols trec el tema Puigdemont, no. Parlem de tradicions. I és que estic, volia parlar de la festa en el sentit de que es va recuperar el tema del pobillatge, que va ser molt xulo.
0: Va estar molt bé.
1: I era, sé que sí.
0: Escolta, jo era per tot, eh?
1: Sí, és que no, i em sap molt greu perquè tot el cap de setmana jo sé que et vaig veure, però no et vaig poder saludar i llavors et buscava per saludar-te i no hi ha hagut maneres.
0: Jo vaig estar...
1: No m'ho tinguis en compte, eh?
0: No, ja ho veus. Quasi, no tots els actes, perquè n'hi havia molts, però els més emblemàtics sí que vaig ser-hi. El de la pobilla me va agradar molt i tenia un reconeixement per la gent que havia, totes les noies i els hereus que havien sigut.
1: Ara hi havia més expobilles que exhereus, eh?
0: És que els hereus és...
1: Costa, eh?
0: És que abans l'hereu no
1: era tan important, només hi havia pobilla.
0: No hi era, només era pobilla. Mm. Llavors va haver-hi uns anys, doncs, que es va instaurar la figura de l'hereu, no? Però va estar bé, em va agradar molt,
1: Clar, costa trobar hereus, eh? Això sí, els nois sembla que els hi costa més implicar-se en aquestes coses, les noies s'hi impliquen més a les tradicions, no sé, com ho veieu, això?
0: Sé que és molta feinada, i també des d'aquí voldria reconèixer la gran feina que va fer en Vingut Ferrusola,
1: sí,
0: amb les pobilles.
1: Que estava molt emocionat,
0: que jo vaig viure a prop, no? També,
1: sí, que tu estaves de regidor.
0: Estava de regidor i ell ho havia sigut abans que jo, no? Però era una persona molt constant i que s'ho treballava molt. S'ho treballava molt, la prova està que si li han fet aquests reconeixements, si hi ha un cac gros que és la seva figura,
1: sí.
0: Per alguna deu ser, no?
1: Exacte. Molt implicat amb els gegants, amb el tema del pobillatge,
0: sí.
1: Que aquestes tradicions, no? Que no es perdin tampoc, no? Que està bé.
0: Bueno, però han anat a menys, eh?
1: Ostres, però a mi em va fer molta gràcia, no sé, Héctor, tu l'experiència que tens amb el pobillatge, o si ho has vist...
2: És que si te de mi opinió...
1: Sí, la pots donar, tu no hi estàs gaire a favor. No,
2: a mi m'aburren, m'aburren soberanamente, m'aburre la sardana, m'aburre el pobillatge, però m'aburre igual la jota. O sea que no le hagamos segundas lecturas, pero te he comido el hecho de que me aburra, ¿eh? O sea, que
0: se ha estado a punto de hacer la segunda lectura, ¿eh?
2: Ya lo tenía, no. Te lo digo de verdad, me aburre, pero
1: seguro que hay alguna tradición que te agrada tan.
2: Por ejemplo, los caprosos a mí me divierten. Claro.
1: Cada le agrada lo que le agrada también.
2: Pero que yo creo que, oye, que cada uno tiene su derecho y si al que le gusta recuperar esas tradiciones, que lo haga. Su derecho tiene a tenerlas, a mantenerlas. Y a disfrutarlas, porque seguro que hay muchísima gente que disfruta de la sardana, que disfruta del pollatxa,
1: a mí la sardana,
2: disfruta de la jota, pero a mí son cosas
1: a mí m'agrada molt la sardana, però m'agrada ballar-les.
0: Hem estat 20 anys sense
1: hereu i pobilla
0: ni hereu,
2: I
0: ara l'Ajuntament ho ha...
2: Te voy a dar una sorpresa. A mí els castells, me gusta verlos. No subiría ni participaría, básicamente porque tengo mucho vértigo, pero...
1: I a nivell de tradicions, jo dic que a mi m'agrada ballar sardanes, tu dius que t'agrada veure els castells, però alguna que hagis participat?
2: En tradicions, seguro que
1: no. Bueno, tant d'aquí com d'allà on ets tu, perquè clar, és normal que ells estimin les tradicions de la seva zona.
2: No, ja te digo que las jotas...

0: aburres también muchísimo.
1: Esto es tan chulo que es bailar una jota.
0: Seguro que sí.
1: Me para encanta
0: que,
1: a mí.
0: Seguro que sí para el que le guste, pero al que no le gusta bailar como a mí en general, ya te
1: ya, tú no te agrada todo lo que es la danza, o sea, en general.
0: Exacto.
1: Independientemente de si es teva o no, ¿no? I tu, Toni? T'hagués agradat ser hereu?
2: Home, si en el seu moment m'ho haguessin proposat, potser sí, perquè esclar, fot gràcia, fot il·lusió, no ho sé.
1: Sí, que tria el poble.
2: Sí, això està bé. Sí.
1: A més, que vaig veure que hi havia molt bon rotllo, no? I dic bon rotllo perquè som molt joves, entre tots els hereus i pobilles de per aquí, de la comarca, diferents pobles. Bueno, es conèixer gent, no? I anar a i conèixer pobles.
2: Jo el que vaig observar és que hi havia molt bona relació entre totes les pobilles de Vilafant. Mm. Molt bona relació. I això fa poble, eh? Això fa... Dius, hosti, mira, val la pena fer aquest tipus d'actes per la bona relació que hi ha entre tothom.
1: Sí, sí, va ser molt xulo, no?, de veure totes les ex-pobilles i ex-hereus, no?, també aquest bon rotllo, no?, i les ganes... I el xulo és representar el poble, no?, que això fa
2: sí,
1: sentiment
2: esclar,
1: pertinença.
2: Esclar, esclar.
1: Que és molt important avui en dia, això, no?, o no?
2: I una de les coses que a mi... em va emocionar va ser el Parlament del Pregó.
1: El Pregó. Mm-hmm.
2: Aquell noi
1: va estar molt xulo, però.
2: Em va encantar aquell noi, eh?
1: És un crac, és un crac. Sí, expliquem al lector.
0: No, leí la notícia del xico que hacía el Pregó.
1: Sí. A més que això, no? Té la història que té al darrere, no? De deixar els escenaris per cuidar la mare i va fer una lectura, doncs, la importància, no? de cuidar, que jo crec que fa molta falta, no? La societat que... Jo abans, a fora de micros, deia, aquest estiu no he mirat les notícies i ho reconec obertament. Jo soc periodista i això em diu molt en contra meva, no? Però m'he desenxufat de tota l'actualitat possible perquè m'agobia.
0: Jo no creo que diga nada en contra tuya, ¿eh?
1: No,
0: porque cuidarse a uno mismo es uno de los principales deberes de una persona.
1: Por lo tanto, que
0: tú decidas, voy a desconectar de esto porque lo
1: no,
0: quiero.
1: No, perquè és que no m'agrada, perquè no m'agrada el món.
0: Pues
1: que dibuixa aquesta actualitat o me fa pensar que no sé, què hi faig aquí, saps? I potser aquests missatges que, com el d'en Joan Sales és el que convé,
2: però és que més
1: d'ajudar-nos uns als altres
2: dintre de la problemàtica que té a casa seva aquest noi. Mm-hmm. Va fer un pregó totalment desenfadat
1: i alegre.
2: Hosti, jo li vaig donar molt mèrit, de la manera que va fer el pregó, tinguent un rerefons com el que tenia.
1: No he vist l'espectacle, però ha de ser divertidíssim, el cuidador inexpert. I va venir aquí a presentar l'exposició al hall de l'Ajuntament, al vestíbul, perdó. Vaig sentir identificada que tothom que ha tingut una persona gran al càrrec o l'ha hagut de cuidar, ostres, el que explicava i a més la manera, no? aquesta positivitat,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Això també és d'agrair,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: En aquests temes i una altra cosa que em va agradar, i jo no sóc de missa, va ser el discurs del mossèn. El diumenge hi va haver la missa a Sant Cebrià i jo hi vaig anar.
2: Va ser Miquel Àngel.
1: No sé com es diu el mossèn. No.
2: Miquel Àngel Ferrés.
1: No ho sé, sé que s'havia d'anar a Vilabertran i diu, de poma a poma me'n vaig. perquè havia d'anar a Vilabertran i no es podia quedar. I em va agradar molt perquè parlava d'això, no? D'ajudar-nos uns als altres. És que vivim en una societat que sembla que no està de moda, això, no? D'ajudar-nos uns als altres, de fer poble, no? D'estimar-nos uns als altres i avui per tu i demà per mi. Jo crec que això està en desús.
2: Bueno,
1: o almenys no és el que es pregona.
2: La prova està en Vilafant. Escolta, hem fet poble aquests dies,
1: I tant.
2: Hi han hagut moltes coses que se'n diu fer poble.
1: Uh-huh.
2: Per tant, hi ha pot haver-hi pobles que tenen, no tenen tanta incidència, però hi ha pobles com ara, per exemple, Vilafant, o Vilabertran, que és un poble que me'l conec bastant bé, també, no? Pensa que el mes d'agost feien les pomes, els de Vilabertran, i tot el poble estava allà, bueno, tot el poble, una part important del poble allà fent les pomes.
1: I les fan conjuntament?
2: Els fan, sí, cadascú fa la seva feina, i un cop són fetes els congelen.
1: Ostres, que guai. Bueno, i jo que vaig estar al Terra de Trobadors, un altre tema, no? Un altre
0: fer. Jo estuve.
1: Sí? I no em vas venir a veure.
0: On altre... estaves? Que hi havia mucha gente, tampoco...
1: Jo estic en un punt fixe,
0: Sí? No te vi.
1: Jo tinc una paradeta a pujar les escales de la Basílica.
0: Pues pasé por ahí.
1: Pues no me vas saludar.
0: Pasé por ahí.
2: Pasé por ahí.
1: I no, tu tampoc ho vas venir a veure.
2: No, vaig venir cap, al cap vespre.
1: Ah. Però jo hi era,
2: jo hi era. Una quantitat de gent.
0: Sí, una barbaritat.
1: Que està molt bé, no?, aquesta implicació.
2: Un altre exemple de tot això.
0: Hi ha algunes pressions inflaus en alguns sitios també, eh?
2: El poble de Castelló també i col·labora molt amb, sí, amb fer això.
0: A mi me gustó mucho, este año hacía tiempo que no iba y la verdad es que me gustó mucho. Además fuimos con la niña y
1: claro, tú veus d'una altra manera,
0: claro,
1: també, no?
0: Sí, bueno, y que después pues claro, había mucha gente vestida de época o con trajes, sí, y la pobre se quedaba alucinando.
1: Claro, claro, claro, claro, es que si no ho has vist mai, impressiona molt, claro, no? Sí, però que són moments puntuals, no?, que es fa a poble, i a mi m'agradaria que aquesta unió que hem viscut aquest cap de setmana aquí a Vilafant, per exemple, es veiés el dia a dia, no?, o fos el dia a dia.
0: Yo ya sabes que tengo muchos reparos siempre con estas cosas.
1: Porque es más individualista.
0: Bueno, porque siempre
1: yo es que soy muy colectivista. No,
0: ya, claro, yo siempre me pregunto a costa de qué. Si se fa a poble voluntariamente, sin ningún tipo de obligación, porque una persona... Porque una persona le sale y porque quiere, perfecto. Si eso es a condición de ciertos derechos individuales, entonces no. No lo veo.
2: No,
1: yo faig
2: perquè...
1: No
2: vas estar condicionat a res, eh?
0: Bueno, hay ciertas presiones sociales.
1: Ya, bueno.
0: Cuando es fa poble, si no haces... Hay mucha gente que entiende el fa poble, vamos a hacer esto. Entonces cualquier persona que no fa poble en esas... condiciones, entonces ya es que no quieres fer poble y dices tú, pues no.
1: És a dir, si no estàs als gegants, per exemple, per posar un exemple, doncs no fas poble, no? Per exemple.
0: Bueno, eso
2: no, o... No estic pas d'acord amb això, jo.
1: No, jo per exemplificar això que diu ell,
0: O en tomar ciertas decisiones. Fer poble se puede, no solamente es con eso, sino puede ser a la hora de elegir escuela, a la hora de tomar una serie de decisiones. Entonces, muchas veces la presión del grupo es para que tú tomes decisiones a favor de lo que ese grupo quiere. Entonces, yo ahí salvo mi individualidad, claro, sobre las presiones del grupo. Siempre, sí, al final, que vol fer poble, que faci poble, y por mí no hay ningún problema.
1: Bueno, pero cadascú fa poble a la seva manera, ¿no?
0: Evidentemente.
1: Claro, yo me refería
0: pero
1: a mucha,
0: pero muchas veces el grupo no ve eso de cada uno que haga pueblo a su manera. Porque a lo mejor la forma de hacer pueblo a tu manera es totalmente distinta y contraria a la forma que lo ven otras personas.
1: Clar, jo
0: i a lo mejor no es mayoritaria.
1: Jo em referia més a bueno, aquesta unió de i que jo crec que és com un boomerang, no sé si esteu d'acord, no?, de que, ostres, si ara Antoni va al carrer i li necessita alguna cosa, jo estic allà a ajudar-lo, no?, i passa cap aquí, va, que...
0: Claro, sí.
1: I que llavors ell un altre dia, o no ell, o una altra persona ho tornarà amb mi, no ho sé. Jo crec que això... No està de moda, això que jo dic no està de moda.
0: Al revés, jo crec que...
1: Sí, tu creus que sí, que la gent ajuda.
0: Al revés, jo crec que les societats capitalistes són precisament les que més sucede això. Perquè tu, per exemple, és que està l'exemple, me parece que era Milton Friedman, que cogía l'exemple d'un boli i decía, para que se haga este boli, la tinta viene de no sé dónde y para hacer esa tinta de no sé qué, no sé cuántos. O sea, precisamente la colaboración en la sociedad capitalista es una de las más desarrolladas del mundo. O sea, porque para hacer cualquier cosa se necesita mucho trabajo de mucha gente distinta para conseguir, aunque sea simplemente este papel.
1: Pero no es fa de forma altruista.
0: Bueno, es que no tiene que ser de forma altruista.
2: Bueno, es que això que es poses no té res que veure amb fer poble en el poble.
1: Bueno, porque es escala más global.
0: Claro, pero en el poble, bueno, pues podrás hacer lo que consideres, yo que sé, pues para colaborar en la fiesta, pues el que quiera colaborar en esa fiesta, montándola, organizándola y demás, pues que lo haga. Claro, pero también habrá gente que tendrá derecho a decir, pues yo no tengo ganas de colaborar.
2: No, no, i tant, i
1: és
2: totalment respectable la seva postura. I la prova està, les activitats que s'han arribat a fer per la festa aquí,
1: moltíssimes.
2: Hi haurà gent que irà doncs a la baixada de carretons i no irà al ball.
1: Exacte.
2: O al revés. Cadascú pot triar...
1: No farà com jo, que he anat a tots els actes.
2: Un de gust, no?
1: No, o potser hi haurà qui participarà al torneig de bàsquet, perquè juga a bàsquet, i només anirà al torneig de bàsquet,
2: sí,
1: i ja està.
2: Exacte.
1: O qui no sortirà de casa perquè sigui, no es troba bé, o no pot sortir,
0: no participarà ningú.
1: I posa la bandera.
0: Y habrá quien no participará ninguna.
1: Exacto.
0: Y no pasaría, no tendría por qué pasar absolutamente nada. No, esa persona no hace menos poble que las demás.
2: No, però ell s'ho perd, això.
1: Sí,
0: eso,
1: això sí.
0: Eso sí.
1: Això sí que s'ho perd.
0: Eso sí.
1: Això és l'única veritat absoluta, que si no surt, no
2: clar,
1: ho dirà, això clar. Està clar. Però hi havia actes per totes les...
2: Home, jo trobo que totes aquestes circumstàncies i aquestes activitats, que en diguem fer poble... A mi m'agrada molt sortir al carrer, parlar amb un, parlar amb l'altre, tenir canvis d'impressions, i és això. És això el que...
1: Trobar-se, no?
2: El que a mi m'agrada, eh? Sí.
1: Que a vegades potser costa, no? I més en un poble com Vilafant, no? Que és tan extens, no? Que costa molt conèixer tots entre tots, no? Perquè els, potser els de les Forques no coneixen gaire gent del nucli antic o del Camp dels Enginyers. Ah, vivim tots molt separats en l'espai i costa, no? I precisament la festa, trobar-te i conèixer-te és, sí, és xulo, no? Ostres, és el meu veí, no? O animar el teu veí que baixa la baixada de carretons, no? Que jo ho vaig fer, veus? Jo vaig fer poble cridant al meu veí que baixava la baixada de carretons.
2: Uau, està bé.
1: I baixava de carretons, que també 17 anys, eh? Que això també és...
0: T'he vist algunes imatges de la...
1: Xulos,
0: de
1: la...
0: Sí, sí, sí.
1: Jo els he enviat a amics que viuen altres llocs on es fan baixades de carretons també, i em van dir, ostres, sí que us ho correu aquí. Que també està bé, no? Que també és fer poble, no? Fer el carretó els dies enrere, dies clar, abans, trobar-se, pensar què vols fer, no? Pintar, tallar fusta, totes aquestes coses.
2: O sigui, el baixar de carretons comença molts mesos abans.
1: I tant. Igual que les pomes, no? Que deies tu.
2: Exactament, sí.
1: Que per cert, a casa em vau fer de pomes. Col·labores a fer la poma, les pomes, o només ho fa la teva dona? No te deixa...
2: No, escolta, jo els hi vaig fer el forat a totes les pomes, eh?
1: Veus? Jo sabia que hauries,
2: sí,
1: col·laborat.
2: Home, esclar.
1: Es treballa en equip, com deia l'Hèctor, no, del boli, no? La poma.
0: Exacte.
1: Un pal forat, claro, l'altre l'emplena. Bueno, eren boníssimes, les pomes de Relleno. Que no es perdi aquesta tradició.
2: Sí, home, és una tradició molt d'old.
1: Passa que no tothom agraden, eh? I el jovent, que vaig veure jovent, que em deia, ai, hem de... El paladar canvia, no?
2: Bueno, igual que tot, no pot agradar tot a tothom. No.
1: El que deia l'Hèctor, no? La llibertat individual. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà dimarts amb més tertúlia, amb els companys del dimarts, que també s'han d'estrenar. Us agraeixo molt, doncs, que hagueu estat aquest dilluns amb nosaltres. I hem trobat a faltar en Josep Maria Bartolomé, que ens ha dit que està fotudet de la cama i que aquí els escalons de la ràdio, doncs, no els veu en cor de pujar.
0: Hay que sacar temes per obligar-la a llamar.
1: Sí, això farem a partir de dilluns que ve. Josep Maria Bartolomé, si ens estàs escoltant, volem que truquis, i si no, el farem entrar per telèfon d'alguna manera, i ja pensarem la manera perquè pugui estar aquí amb nosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb el suport de gestoria Fernández. Que passeu un molt i molt bon dia. Adeu-siau.
2: Bon dia. Adeu.
3: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança, sempre al vostre costat.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16 a Barcelona també un altre accident deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria. A la Veda o també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP-7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvi. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
7: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
6: La ràdio que ens uneix.
7: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldoria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldoria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldoria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldoria.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Són els 31 FAM amb la col·laboració de Flying Ice Cream. Aquí tens Dora Yakis.

0: La llum que el meu DJ controla.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ale, hop, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, per repassar les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, una ràpida volada, 15 minutets per posar-nos al dia de les novetats discogràfiques i del món de la llista del Top 30, el món de la millor música. I com sempre començarem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Aquesta setmana molt poqueta cosa, eh? Només dues novetats. La primera, la nova de David Guetta, molt potent. You and me, me and you.

David Guetta en companyia de Hypon i aquest You and Me, Me and You. Una de les novetats de la setmana. L'altra novetat, Marshmello amb companyia d'Illenium i el seu Close My Eyes. La veu és de la Sasha.

0: Ah, sí, sona i sona de meravella, eh? Mars Mellow, Illenium i el seu Close My Eyes. La segona novetat important de la setmana. I de les novetats ens anem a parlar de tot lo contrari. Els que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Tres ens abandonen aquesta setmana.

És la proposta de My Towers, el seu Bizarrap, que ens abandona després de 9 setmanes, baixa des del lloc número 26, agafa els trastos i se'n va. I una altra de les que ens deixa aquesta setmana és una que ha triomfat moltíssim. Gordo, Loco Loco. 12 setmanes de la llista, marxa des del 19.

0: Logo, logo, logo. Com dèiem, una cançó prou important aquest estiu, s'ha sonat moltíssim, i que ja ens abandona i marxa fora de la llista del top 30. La darrera que ens abandona és el Malady.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 13 setmanes a la llista, marxant des del 25. Aquesta proposta, Malaté. I ens anem ara sí ràpidament a repassar les 10 primeres posicions de la llista. Què et sembla?
1: Non-stop music, music, music, music, music.
2: Número 10.
0: I comencem amb força amb una que ha pujat moltíssim. S'ha clogat en el lloc número 10 després de 8 setmanes.

0: Jason Derulo des de Georgia i en companyia de la veu de la Medley. Mi Chico, des del lloc número 10 de la llista.
1: Número 9.
0: Canviem de ritme i ens anem al batxatón. Ens acompanya Lucho i Lola Índigo.

0: Parece un flow fest, això diu el senyor Baldwin i Ryan Castro. Una a la vez. Music power. Canviem una altra vegada i ens anem fins al set.
1: Número 7.
0: Hagel.

0: Sí que té pressa, sí, per arribar fins al lloc número 1. Des del 6, Dani Six, el seu Que s'aturi el temps. Tercera setmana a la llista.
1: Número 5,
0: Omar Kurtz, el seu Coco. Un dels veterans, 17 setmanes a la llista.

0: Proposta musical, com dèiem, ocupant el lloc número 5 de la llista i ens anem cap a les Illes, cap al 4.
1: Número 4.
0: Ho fem en Quevedo.

0: Aquesta veu inconfundible, la veu de Quevedo. El seu darrer track editat s'anomena El Baifo. Vinga, ens anem cap al 3.
1: Número 3.
0: I sona Tall to You. 5 setmanes de la llista, ja en el 3.

0: el moment de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Ana Mena, Lola Indigo, Petit Oa, capdavanter de la llista en 12 setmanes, es col·loca com a número 1.

I amb el nostre número 1 marxem. Un petit abans de lo que és la llista del Top 30 que repassem el dimecres al vespre de les 9 fins a les 11. Anna Mena, Lola Indigo, número 1.

0: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Salutacions, comencem una nova setmana. Avui és dilluns 21 de setembre.
3: Anem a aquest informatiu que tenim els titulars preparats per compartir amb vosaltres. La prova pilot del bus del Castell de Figueres ha superat els 900 usuaris en només un mes.
0: Cremen una estelada penjada a la torre d'Esbaluart de Cadaqués, un edifici protegit.
3: Els jutjats de Figueres són els que acumulen més assumptes en tràmit de les comarques gironines. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acosta aquest detall.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La prova pilot del bus del Castell de Figueres ha tancat el seu primer estiu amb 907 viatgers. El minibús llançadora va funcionar del 20 de juliol al 23 d'agost per connectar el centre de la ciutat amb el castell de Sant Ferran. Davant la bona acollida, l'Ajuntament i els seus responsables de les visites al castell treballen perquè l'estiu vinent el servei es pugui fer amb autobusos elèctrics. Pel que fa al Figueres City Pass, ha estrenat també aquest estiu. De moment, se n'han venut 131.
0: L'Ajuntament de Cadaqués ha condemnat la crema d'una estelada penjada a la Torre d'Esbaluart, un edifici del segle XIII catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge. Segons el consistori, la ràpida intervenció policial va evitar que el foc afectés l'estructura o l'interior de l'edifici. L'Ajuntament ha qualificat els fets d'acte vandàlic i ha agraït l'actuació de la policia i els bombers.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els jutjats de Figueres són els que presenten una major congestió de tota la demarcació de Girona, segons dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre d'aquest any. El partit judicial figuerenc va acabar al març amb més de 16.400 assumptes en tràmit i una taxa de congestió de 5,02, molt per sobre de la mitjana gironina. Entre el gener i el març van entrar més de 5.000 nous assumptes, mentre que se'n van poder resoldre poc més de 4.000.
0: Figueres torna a reivindicar el seu vincle amb el món del cinema. La plaça de l'Ajuntament i diversos carrers del nucli antic van servir l'any 2006 com a escenari de la pel·lícula internacional El Perfume, recreant el París del segle XVIII. Més recentment, la ciutat també ha aparegut en produccions de Netflix. La sèrie Mano de Hierro va rodar part del seu tercer capítol a l'antiga presó de Figueres, tancada del 2014.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Tanquem l'informatiu, ho fem amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, déu-n'hi-do com ha començat aquesta setmana en alguns racons de l'Empordà. Està bufant la tramuntana cremadora i al nord de l'Alt Empordà ja hem despertat amb temperatures per sobre dels 20-22 graus. Per tant, per ser un 21 de setembre, sí, té mèrit. Aquesta temperatura actual sí que fa una mica més de fresca a les valls del Gironès, cas de la mateixa ciutat de Girona, també a Olot, per exemple, a Ripoll, a Puigcerdà hem baixat dels 10 graus i tot, i arran de mar, fora d'aquesta zona de l'Empordà, tenim temperatures de 17-18 graus. Ara bé, de núvols poquets, alguns de prims i prou, que de fet seran els que ens aniran acompanyant durant tot el dilluns. No seran núvols ni tan sols que facin ombra, per tant encara menys de pluja. I la temperatura de la tarda que es dispararà a l'interior de l'Alt Empordà, cas de Figueres, per exemple, fregarem els 35 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: Loco, loco, aquí tens a Gordo i Reinier, després del butlletí, camí de les 11 amb un matí de caloreta, eh? Avui arribarem, recordeu, 34-35.

0: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a atordir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de decapitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment atordit a un peix o una altra presa i després aprofita el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Per una cançó, la música la posa Joan Dausà.
5: Fila 32, veig des de dalt, no em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

Busy Thomas va fer una peça que la veritat és una de les millors cançons que s'ha fet mai a la vida. Raindrops Keep Falling on My Heart. Són així. Te'n recordes de Busy Thomas i aquesta peça?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Bésame, bésame suave, és la cançó de Enol d'aquest estil.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Vinga, des de la nostra sintonia arribarem al butlletí de les 11 i després estrenem programa amb la nostra companya Mercè Munt, al Entre Hores. Al Green, Let's Stay Together.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la P7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.

0: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Entre Hores amb Mercè Munt.
2: Molt bon dia, doncs sí, efectivament, avui comencem una nova etapa, amb nervis inclosos una miqueta, eh? Ho reconec i ho expresso i manifesto, perquè després de molts anys fent magazine a Ràdio Vilafant, primer al costat de la Montse Joanola, després 2 anys en solitari i més tard compartint, ja he perdut també el compte, 6, 7 o 8 temporades amb el meu company Ivan Hierpes, avui obrim una nova finestra. Neix Entre Hores, un programa una miqueta més curtet, d'una horeta, més àgil, però també amb la mateixa voluntat de sempre, que és parlar, escoltar, descobrir. Un espai per tractar temes molt diferents i des de diferents àmbits també. Continuem una miqueta amb la línia de les veus del matí, parlant de maternitat, de salut, de criança, de literatura, adolescència, creixement personal, gastronomia, cultura, les relacions, les xarxes i tot allò que ens pugui interessar i que ens faci pensar. Si algú també té alguna opció o proposta, estarem encantats de poder-la escoltar. I també comptarem aquesta temporada amb una novetat com és la música. Cada programa anirà dedicat una estona a un artista o a un grup, recuperarem cançons, repassarem la seva trajectòria i també descobrirem o redescobrirem aquelles històries que hi ha darrere de la seva música. Una hora en definitiva per informar-vos, conversar, descobrir coses noves, però sobretot passar una bona estona. I això, com dèiem, es diu Entre Hores. Jo sóc la Mercè Munt i al control, com dèiem, un cop més m'acompanya l'Ivan Hierpes. Comencem?
1: Entre Hores, on passen les coses que importen.
2: I avui volem inaugurar aquesta nova secció musical amb un artista que té una veu impossible de confondre. La cantant nord-americana va néixer un 17 de gener de l'any, doncs uns quants anys, i l'any 2000 va conquistar les pistes de ball i les llistes d'èxit de tot el món amb aquesta cançó que ara escoltarem. Era el seu gran debut internacional i el principi d'una carrera que l'ha portat a vendre més de 30 milions de discos. Estem parlant d'Anastasia i comencem avui Entre Hores amb I'm Out of Love.
1: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores a Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: No és una hora més, és Entrades.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis. Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casella, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: Entre hores, on passen les coses que importen.

0: Comencem a aquesta hora, a aquesta nova edició de Entre Hores. Encara m'he d'acabar d'acostumar una miqueta, i sobretot amb col·laboradors i col·laboradores que havien estat en anteriors edicions, entre les veus del matí, quin parell, ja em perdo una miqueta. I em fa molta il·lusió començar avui amb la Míriam Monteix. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Mercè. Un plaer estar aquí en aquesta nova edició. Molt d'èxit, molta sort.
0: Esperem poder acompanyar i compartir, doncs, moltíssimes coses interessants amb els nostres oients de Ràdio Vilafant. Míriam, amb tu volia començar i no podíem deixar escapar de parlar del Flow Empordà, que s'ha fet, espero que sigui la primera edició de moltes que puguin venir, i que és una proposta que neix amb la voluntat de reunir en un mateix espai, em corregeixes si no és així, moviment, benestar, estil de vida, música, cultura i experiències.
1: Exacte.
0: Imagino, no? No sé si hi ha alguna cosa més.
1: No, bàsicament va ser això, i bueno, realment va superar totes les expectatives, perquè portàvem molts mesos, molta feina, és a dir, va ser una marató els últims mesos i setmanes, i la prova és que, bueno, després la feina té això, no?, que després no es veu, però es veu el resultat, i va ser increïble, és a dir, va reunir unes 250 persones, ens va fer un dia fantàstic allà a Cantallops, que això era un punt a favor, l'espai increïble, i llavors, bueno, sí, realment tot va fluir, realment és que el nom encaixa perfecte amb el que va passar, és que tot va sortir molt fluid, és a dir, la gent podia triar les activitats, podien fer activitats de moviment, hi havia com activitats del riure, activitats com de Qigong amb la Valerie, després hi havia taules rodones amb Som Mar, com van parlar sobre la salut i el mar, com estan relacionats amb estudis, no?, científics que avalen una miqueta això, projectes en els que estan, sobre meditació i els efectes que té, per exemple, el benestar en els pobles, la meditació. Hi va haver experiències immersives dintre de sales amb concerts de vols, amb experiències d'entrar dintre d'una cèl·lula i tu podies veure-ho des d'allà dintre. És a dir, era tan variat que la gent... Realment la gent ens va felicitar, perquè la gent s'ho va passar molt bé. O sigui, que era l'objectiu, era aquest, que la gent realment es van relaxar, la gent va viure l'experiència com va voler, és a dir, cadascú podia fer-se l'itinerari del flow que volia, i jo crec que això, que era l'objectiu principal, es va aconseguir.
0: Míriam, com neix el Flow Empordà? Què és el que us va portar a dur a terme una proposta com aquesta? Ja sé que tu estàs molt en aquest món. De fet, l'any passat també vas oferir unes jornades de benestar emocional. I aquest punt de partida d'on sorgeix? Perquè no has estat sola, no?
1: No, clar, és a dir, això surt de la iniciativa de tres persones que tenim una intenció comuna, que és difondre i divulgar el benestar, i jo crec que ens hem trobat, no?, amb una alineació d'astres, que tots tres volíem el mateix, i ens hem trobat. Llavors el Xavi, doncs, ell volia fer una fira, més aviat un tipus fira sobre benestar. El Ricardo, que és una persona que ja havia organitzat events de gran nivell a Madrid i a Barcelona, doncs estava molt acostumat a fer aquest tipus d'events, i llavors jo fa 3 anys que tenia hi ha un projecte de fer un event molt semblant en aquest. Llavors, clar, ens hem ajuntat tres persones que tenien moltes ganes de fer exactament això que ha passat, no? Llavors ens hem ajuntat i tots tres, cadascú hem aportat la nostra part, doncs gràcies a això ha estat possible.
0: Dèiem que ha estat la primera edició, suposo que hi ha hagut molta feina, com bé deies, al darrere, molts de nervis, no?
1: Sí, sobretot molta feina i molta col·laboració, o sigui, aquí sense els voluntaris, sense els col·laboradors, al final som una associació sense ànim de lucre, és a dir, aquí no anem a treure un benefici d'això, no? Realment ho hem fet sense ànim de lucre, la majoria dels que hem anat, només han cobrat els músics, no? I ja està, és a dir, la resta han estat col·laboradors que han vingut a oferir les seves activitats amb la intenció de potenciar el benestar i de vincular el benestar amb el territori, que jo és una idea que tinc ja fa molts anys i que ja de fet estem treballant, i hem treballat amb l'Ajuntament de Figueres, amb el Fòrum d'Empresa i Benestar, des de la meva empresa concretament. Llavors, ja és una idea que per mi és important, que és vincular l'Empordà amb el benestar. Jo crec que això a poc ho anem aconseguint.
0: I darrere de tot plegat, Míriam, creus que encara hi ha una mancança al voltant de tot aquest món i de tot aquest sector? La gent ja va buscant, no? Mica en mica, però sí. Troba el que busca, o gràcies precisament a aquests projectes i aquestes propostes, doncs la gent arriba a descobrir altres, no sé, hi ha moltes línies, no? Sí. Hi ha molts tipus de teràpies, de manera de trobar el seu propi benestar.
1: Clar, jo crec que aquí és molt interessant propostes com aquesta, que són entre lúdiques i terapèutiques, no són terapèutiques, però a través del punt lúdic accedeixes a un punt que potser a un món que no coneixes massa, no? Aquí hi ha un tipus de gent que ve sabent a què ve.
0: Sí,
1: que són les persones que estem buscant aquest benestar real i que sabem que ja coneixem això, llavors busquem on hi ha un festival de benestar, on hi ha un curs de no sé què, on hi ha algú que expliqui no sé, o un retir. Llavors ja hi ha aquest grup de persones que ja són com molt fidels, i el repte és com arribar a les persones que busquen estar bé però no ho saben, o no saben com fer-ho.
0: I com arribar-hi,
1: tampoc. Clar, jo em vaig trobar amb persones que van arribar allà, doncs, a lo millor doncs, a través d'alguna invitació,
0: o perquè m'han dit,
1: o perquè eren coneguts d'algú, o anaven a acompanyar algú, i de cop diuen, uau, és que em vaig posar a fer meditació amb la Vanessa Carrés al migdia, i és que em va fer veure que és veritat, que he de tenir un moment per mi cada dia per cuidar-me. Llavors això va ser molt màgic, perquè persones, o una persona concretament que va venir a acompanyar la seva dona amb les criatures, una mica així com a desgana, i que va acabant participant de la majoria de les activitats i va sortir en flow. És a dir, jo crec que el repte és arribar a aquestes persones que no busquen una proposta de benestar, però que volen estar bé i no saben com fer-ho. Llavors, el repte és, jo crec, crear formats com aquest, que són mixtes entre passar-t'ho bé i trobar eines per estar-t'ho bé, i que realment descobreixin això i se'ls hi obri una porteta de dir, uau, és que aquí tinc una eina que em serveix per estar bé. Llavors, les propostes eren moltes. No sé, jo vaig moderar la taula de Som Mar, on hi havia un catedràtic de psicologia, on hi havia una doctora del CAP de Llançà, on hi havia un noi que havia escrit un llibre que havia sortit d'una depressió gràcies al mar, una noia que tenia un problema al tema de mobilitat i que gràcies al mar també se'n va sortir, i que tot això fa que després comencin estudis i projectes brutals sobre el mar i el benestar i la salut, i dius, uau, i potser dels assistents en allà ningú se li va acudir potser que gràcies al mar podrien millorar la seva salut, i a partir d'aquí és com, bueno, i si anem a nedar al mes de gener sense neoprè, què passarà? Perquè hi ha gent que se n'ha sortit fent això.
0: És obrir una miqueta la ment,
1: exacte,
0: no? Era una mica el vostre objectiu, també,
1: exacte,
0: el que comentaves de les persones, sí, que ho coneixen molt bé, perquè potser d'aquesta manera també han conegut altres persones, no?
1: Sí,
0: que es dediquen,
1: sí,
0: a tot aquest món, i les que no, doncs, mira, que sigui com una mica un punt de partida.
1: Sí.
0: I una altra cosa molt interessant és que era obert, precisament ho has dit també, a infants, no? És per tota la família. Com heu aconseguit tenir tantes xerrades, activitats superposades, perquè jo conec persones que hi han anat i que deien, és que clar, és que hi havia tantes coses a la vegada que per ser una primera edició, Míriam, cal felicitar-vos, perquè donava l'opció, no, a que cadascú, el que tu deies, s'organitzés el seu flow a la seva manera.
1: Sí, el repte, és a dir, va ser un repte gran, perquè al final coordinar tanta gent, tants voluntaris, tantes activitats, ens ho va facilitar molt l'espai, perquè Can Xiquet, que ens van cedir l'espai per poder-ho fer, o sigui, supergenerosos a la seva part, era ideal, perquè hi havia un espai gran, que era l'auditori, que hi cabien com 300 persones, i allà vam fer els concerts, les taules rodones, les ponències. Després hi havia les sales petitetes, que on vam fer les experiències immersives, que necessitàvem un espai recollit i fosc. També això ens ho permetia. Després teníem tot l'espai, diguem, de la gespa, amb una carpa petita pels nens i un espai com amb una carpa més gran, i allà permetia, doncs, que la gent fes activitats de moviment. Llavors l'espai d'alguna manera ens va ajudar a crear aquest tipus d'activitats. Si no haguéssim tingut això, no haguéssim pogut crear tantes activitats paral·leles. Hagués hagut de ser un itinerari com més continuat. Però l'haver tingut tants espais ens permetia fer en paral·lel moltes activitats. I a més eren activitats que algunes s'anaven com repetint perquè la gent pogués tornar-les a fer. Llavors, bueno, jo crec que és això, l'espai ens va donar l'opció i ens va potser obrir la ment de dir, uau, anem a fer coses paral·leles perquè la gent pugui triar. No?
0: I hi havia el mercat també, no?
1: Llavors hi havia els patrocinadors, que són els que ens van ajudar a fer possible això, realment que molt, molt, molt agraïts de la col·laboració amb els patrocinadors, que evidentment els patrocinadors tenien un stand on podien oferir també els seus productes. Nosaltres des de Qualia vam fer massatges també, llavors un altre, els de Jivana Ayurveda oferien tests sobre la Ayurveda perquè coneguessis el teu dosha. Després hi havia, bueno, diferents opcions que també ho feia com molt divertit i molt interactiu, no? Perquè la gent pogués comprar-se el seu oli, la seva crema, en funció del seu tipus de pell. Llavors clar, va ser tot com molt fluid i tothom se'n va sortir molt beneficiat.
0: Que bé. Has comentat algun feedback i suposo que sí. Amb això esteu més que satisfets, contents, molt. Cansats?
1: Sí, molt cansats.
0: Us heu pogut recuperar en diumenge o encara us faltarien
1: sí,
0: hores?
1: Sí, no, jo ahir vaig fer una migdiada que feia temps que no feia i t'he de dir que jo, amb això jo em vaig recuperar miraculosament, pensava que em costaria més i no, jo crec que com que va anar molt bé, o sigui, a l'estrès jo crec que era anterior per por a que pogués fallar alguna cosa. Llavors també vam gestionar nosaltres el menjar amb un noi que és un xef que es diu Andrés, aquí de Figueres, que molta gent ja coneix. Uh-huh. Llavors voluntàriament també va venir, va estar tot el dia cuinant per al Flow, llavors va ser increïble, amb un equip gran de voluntaris, molta gent jove que el van ajudar i, bueno, gent no tan jove, o sigui, hi havia molta gent... Llavors, clar, o sigui, és que clar, el feedback va ser increïble, tant del menjar, tant de tot, és a dir, el
0: de
1: feedback...
0: De les experiències, del dia, que tot va acompanyar,
1: tot, clar.
0: Clar,
1: llavors, el tema és com, jo crec que com que va anar bé, l'estrès va baixar de cop, no? Quan veies que tot fluïa, era com màgia, era com dir, què està passant? Està anant tot bé, o sigui, tot flueix, no hi ha incidències, tot bé. Llavors, jo crec que aquí tots tres ens vam relaxar, diumenge vam anar a recollir tot, perquè el tema és que és una associació que acaba de néixer, érem tres, fins i tot van venir uns tècnics de Barcelona a muntar tot el tema de l'escenari i ens van dir, què feu vosaltres tres muntant tot això? Hi hauria d'haver 20 persones aquí. Dic, bueno, és que és la primera edició, no tenim més recursos, més mans. I sort que el dia de l'event van venir tots els voluntaris, que van ser moltíssims. Però, clar, el dia abans i després la gent, evidentment, treballava, feia les seves coses i ja vam tenir voluntaris que ens van ajudar. Però, evidentment, en aquesta primera edició hem de veure les coses que s'han de millorar i una d'elles és que no podem estar organitzant tot i muntant cadires. Uh-huh. Gràcies als ajuntaments que ens van cedir molt material, però clar, també és cert que després ho havíem de muntar tot nosaltres i això és una cosa que també s'ha de resoldre. Per tant, cansats, jo en el meu cas més físicament, perquè clar, mentalment quan veus que tot funciona doncs
0: i et relaxes, wow,
1: i et relaxes
0: i ja tens les eines també, Míriam,
1: sí,
0: eh?
1: No, bueno, no, jo crec que al final possiblement vaig pensar, dic, bueno, potser tota la feina feta que portes, doncs potser t'ha servit,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però, sí, realment alguna cosa ha funcionat, no sé quina, però realment jo estic molt millor del que em pensava.
0: I llavors, no sé si us ha donat temps de fer un petit balanç o encara no, i
1: no.
0: Pensar en una segona edició,
1: encara
0: Míriam,
1: no.
0: És aviat això, eh? Encara?
1: Sí, és aviat perquè tot just encara estem acabant de repartir taules i cadires pels ajuntaments i hem de fer balanç de tot i aquesta setmana sí que ens reunirem per veure com ha anat tot, el balanç, i a partir d'aquí què passarà, perquè clar, ha sigut tot una voràgina i ara hem de veure què fem. Jo tinc el Qualia, jo tinc projectes, llavors bueno, cadascú té les seves coses i hem de veure, perquè al final això sense ànim de lucre i evidentment que està superbé, però clar, evidentment tots tenim les nostres feines i ara hem de veure com encaixem tot això.
0: Felicitats, enhorabona, Míriam Monteys, a tot l'equip.
1: Gràcies.
0: De Flow Empordà per aquesta primera edició i venir a Entre Hores a fer un petit balanç del que ha estat. I gràcies també per acompanyar-nos aquesta temporada en aquest nou projecte que ja parlarem
1: gust, sí.
0: I entrarem una miqueta més a fons amb el món del benestar.
1: I tant, moltes gràcies a tu i que tinguis molt d'èxit.
0: Moltes gràcies, Míriam Monteys.
1: Bon dia.
2: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre Hores d'11 a 12.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Entre hores, entre música, persones i històries.
0: Doncs continuem amb el nostre repàs a la carrera d'Anastàsia amb una cançó que trobem al seu segon disc d'estudi que es diu Freak of Nature, que es va publicar l'any 2001, Paid My Dues. És un d'aquells temes que resumeixen perfectament l'estil de l'artista. És a dir, una barreja de pop, de soul, de rock i també una veu molt i molt potent. Un èxit especialment important a Europa i una de les cançons imprescindibles per entendre Anastàsia dels primers anys. Aquí la tenim amb Paid My Dues.

0: és una hora més. És Entrades.
1: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
2: Entre hores, on passen les coses que importen.
3: Cada residu compta.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Cada Residu Compta. Una salutació especial a totes les emissores de Catalunya que emeten aquesta càpsula radiofònica, que el que vol és posar en comú, doncs, dubtes, consells, qüestions que ens preocupen a l'entorn del món dels residus. Així doncs, comencem temporada. Comencem avui amb la Marta Rullo, que ens acompanya. Benvinguda. Marta, tenim molta feina, tercera temporada ja de Cada Residu Compta,
5: sí.
4: I a més hem d'anar pujant al nivell.
5: Sí, però bueno, venim carregades d'energia, ho farem molt bé i ja està.
4: Doncs comencem amb un tema que pot semblar molt fàcil, però que dius, va, fem repàs, eh? Els primers dies farem un repàs. La setmana que ve també amb la Tere i amb tu mateixa intentarem repassar algunes coses. Què és realment un residu? Perquè quan sentim la paraula residu, segurament pensem en alguna cosa que ja no volem, una ampolla buida, una llauna, un bric, les restes de menjar, però és tan senzill com això, Marta?
5: Doncs no ben bé, de fet, hi ha una idea que ens pot fer canviar una mica la manera que tenim de mirar els residus. Seria una cosa que nosaltres ja no volem, però que no necessàriament ja no té cap valor.
4: O sigui, a veure, que quan jo miro una ampolla buida i penso, això és brossa, potser m'estic avançant una mica, no?
5: Exactament, perquè el material encara pot tenir una altra vida. La clau és que en fem... què en fem a partir d'això?
4: Què en fem a partir d'aquest moment en què hauríem de pensar, no?, si és realment un residu o no. I aquí entren aquelles paraules que ens sonen, que seria el reduir, el reutilitzar, el reciclar...
5: Ja te les saps,
4: Totes les erres, no, sí, Marta?
5: Sí. Sí, i encara que les sentim molt sovint, potser no sempre tenim clar què vol dir exactament cadascuna. I sobretot, en quin ordre ens les hauríem de plantejar.
4: Doncs va, jo et faré les preguntes perquè anem començant a ordenar-les. Comencem per reutilitzar.
5: Doncs mira, reutilitzar vol dir allargar la vida d'un objecte, fent-lo servir més d'una vegada o donar-li un altre ús en lloc de convertir-lo directament en residu.
4: I no necessàriament l'hem de fer servir pel mateix que el fèiem servir abans.
5: Exacte. Per exemple, una ampolla de plàstic, posem d'exemple, que ja hem utilitzat per beure, podríem fer-la servir per un altre ús puntual, com regar les plantes, i així fem que...
4: s'allargui una mica, sí, el moment que sigui realment un residu.
5: Exactament.
4: No seria? Per tant, reutilitzar és com mirar aquell objecte, aquella ampolla de plàstic que jo tenia a les mans fa un moment i dir, abans de llançar-ho, encara em pot servir per alguna cosa?
5: Exacte.
4: I això ens permet evitar, doncs, generar aquest residu. Però escolta, Marta, abans de reutilitzar, jo crec que l'ordre l'havíem fet, ara la Teresa ens renyaria, primer hauríem de reduir.
5: Sí.
4: I què vol dir reduir exactament?
5: Doncs mira, reduir exactament el que seria és evitar generar residus des del principi. Per exemple, si cada dia comprem una ampolla d'aigua d'un sol ús, podem reduir aquest residu portant una ampolla reutilitzable.
4: Per tant, intentem que aquest residu ja no arribi ni a existir, ja no el generem, que diem en l'argot dels residus.
5: Sí, sí. I aquí entren moltes decisions del nostre dia a dia, de fet. Comprar només allò que necessitem, evitar productes amb massa embalatge, escollir també productes reutilitzables o comprar formats que generin menys residus.
4: Sí, això és important perquè sovint pensem que en els residus, quan ja pensem en els residus quan ja tenim la bossa, allò, que l'anem a llançar al contenidor,
5: sí,
4: però la seva gestió comença molt més abans. I després de reduir i de reutilitzar és quan arriba el reciclatge, no?
5: Sí.
4: I d'aquí de què parlem?
5: Aquí parlem d'una cosa diferent. Quan un objecte ja no el podem reutilitzar, el que sí que podem fer és separar-lo correctament perquè els materials que el formen es puguin recuperar i transformar en nous materials o productes.
4: Seguim amb l'ampolla de plàstic, que ja no la podem,
5: sí,
4: aprofitar, doncs pot anar al circuit de recollida selectiva perquè el material es pugui recuperar. Seria això, no?
5: Uh-huh.
4: Per tant, recapitulant, primer tindríem intentar reduir el que seria generar menys residus. Si el residu ja existeix, mirem si el podem reutilitzar, i quan ja no el podem reutilitzar, el reciclem correctament perquè se'n puguin recuperar els materials. Pot semblar una diferència petita, però això ja canvia una mica com ens relacionem amb aquests residus, no, Marta?
5: Sí, sí, i tant.
4: Molt bé, doncs escolta'm, cada programa, això és una novetat d'aquest any, ara hauríem de dir nou, eh? Parlarem de tres coses a l'acabar la secció, a acabar el programa. Tres coses que ens facin pensar i ens facin fer un clic en el cervell, val? Primer, parlarem d'un residu, només un, val? Avui era aquesta ampolla de plàstic i, per tant, quan ja l'haguéssim de reciclar, aniria al contenidor
5: groc
4: dels envasos. Molt bé. Segona cosa, hem de tenir, trencar un mite, un cert o fals, eh? I el que et faig és, quan llancem una ampolla de plàstic al contenidor groc, Marta, hem de treure el tap i l'etiqueta abans de llançar-la, cert o fals?
5: Si ho penses, tindria sentit, suposo, separar coses, no? Fals?
4: Fals, molt bé. No cal quedar-nos a casa separant l'ampolla i el tap. De fet, ara hi ha moltes ampolles de plàstic que porten el tap enganxat perquè no el separis i tinguis aquella mena de ganes de llançar-lo a un contenidor que no toca. I la tercera cosa que farem a cada programa és plantejar un petit gest. Marta, quin petit gest em dius d'aquest programa perquè puguem avançar en la gestió dels residus de manera individual?
5: Per mi està claríssim, en aquest programa l'ampolla era la protagonista i per tant us demanarem això, que sempre que pugueu porteu una ampolla reutilitzable i a més això us ajudarà a veure també quantes ampolles de plàstic no feu servir i eviteu per tant que es generin aquests residus.
4: Molt bé, Marta, la setmana que ve més.
5: Molt bé.
4: Seguim. Gràcies.
5: Adéu. Gràcies.
4: Adéu a tothom.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2: Una hora sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Entre Hores, amb Mercè Munt.
8: Doncs sí, seguim en directe a Ràdio Vilafant, a Entre Hores, i ara fem un salt fins al 2004 amb una de les cançons més conegudes d'Anastasia, Left Outside Alone, que formava part del seu tercer àlbum d'estudi, titulat simplement Anastasia, i va consolidar encara més la seva presència a les llistes europees. És un tema més fosc i intens que els seus primers èxits, però manté també aquella veu poderosa que s'ha convertit en la seva principal senya d'identitat. Escoltem, com dèiem, Left Outside Alone amb

0: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre hores d'11 a 12.
1: D'11 a 12 ens queda encara una petita estoneta i compartirem aquest nou espai amb un dels nous col·laboradors, com és l'Avi. Bon dia, Avi.
2: Bon dia.
1: L'Avi és estilista, és perruquer i suposo que té moltes coses a explicar-nos que anirem treballant al llarg d'aquesta temporada, però el que volem fer, Avi, primer de tot, és conèixer-te una miqueta. Portes sí. aquí ja uns quants anys a Figueres,
2: a
1: no?
2: Figueres, sí.
1: I m'agradaria saber una mica també com va començar aquesta aventura. Del món de la perruqueria, amb la que està.
2: Sí. Res, és... Sempre volia ser perruquer.
1: I, ho tenies clar?
2: I claríssim, des del primer moment.
1: Ah, sí?
2: I sí que és cert que quan era adolescent doncs era com un tabú, no? De dir, ah, vull ser perruquer, perquè en aquell moment realment no hi havia tant de boom, com ara es veu que hi ha molts nois perruquers, però llavors era com algú més selectiu, has de triar molt per ser perruquer. I tampoc tenia tan males notes, no? Perquè la gent me deia, no, per què no fas una carrera o fas una cosa... I no, sempre volia ser perruquer i vas decidir i vas tirar endavant.
1: I algun moment que diguis, ostres, és que aquest moment ho vaig tenir tan i tan clar, vas tenir la gent en contra o va ser difícil?
2: No, la veritat és que no, la meva família em va ajudar moltíssim i des del primer moment el meu pare em va dir, fessis el que fessis, fes-ho ben fet.
1: Clar.
2: És igual el que facis.
1: Això és molt important, no?, a l'hora de poder seguir el teu propi camí, sobretot quan el sents, que tinguis tot aquest recolzament, sobretot familiar, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: En el món de la perruqueria, la gent és molt exigent? Com és la gent? Anem a descobrir una miqueta, sé que hi ha una mica de tot,
2: sí,
1: també,
2: sí.
1: Però suposo que podem generalitzar, no?
2: Sí.
1: Treballes amb homes, amb dones, amb nens,
2: sí,
1: amb nenes...
2: Amb tot tipus de públic, i ara no hi ha la perruqueria de només senyores i només senyors, sinó a més a casa nostra tenim una diversitat superampli i a més tenim un personal molt ben preparat per poder donar quasi tot tipus de servei en el tema cabell. Tipus de client, jo crec que ara que porto bastants anys, per els que tinc jo, en tinc 30, llavors porto 15 treballant de perruquer.
1: La meitat de la teva vida. Vas començar molt jove, eh?
2: Vas començar molt jove,
1: doni, sí. Doni, 15 anys tenir-ho, sí, clar, i sí, començar en aquest món,
2: exacte,
1: que ve.
2: I he vist un gran canvi en públic en general.
1: I amb tendències, també, suposo, no?
2: Amb tendències, també. Tot va tot a més natural, més lliure. No una obligació molt forta a anar a la perruqueria perquè estàs obligat, sinó que vols anar a la perruqueria. Això m'encanta, la veritat és que és una de les coses, aquests canvis que no et sents esforçat per anar a la perruqueria, si no hi vas perquè et ve de gust. I abans sí que era com teníem moltíssima clientela, que pel servei que els hi fèiem doncs era com cada setmana o un cop al mes sí o sí la perruqueria, però sí que és cert que el Covid va fer un gran canvi en la mentalitat dels clients.
1: En quin sentit, Avi?
2: En moltes coses. Per exemple, jo sempre, a part de ser perruquer, també sóc empresari, llavors, per sort, els números sempre m'han donat molt bé. I jo abans entrava a la perruqueria i quasi et podria dir el que facturarem aquell dia. I
1: ah,
2: va
1: sí?
2: ser, però és que era, m'anava per 5 euros o 10, me'n faltava el càlcul.
1: Quina visió que tenies,
2: però a passat Covid vaig perdre aquest control.
1: Clar.
2: Per exemple, no? Ve un pont, abans venia un pont, doncs...
1: Tu podies fer una previsió,
2: jo sabia que aquell dia

0: entrarem i allò serà una festa, la perruqueria plena, cua, i no fallava. I ara és totalment el contrari, ara ja és un pont i treballes molt entre setmana per cobrir tota aquella gent que vol marxar, vol estar a l'aire lliure, vol estar amb els seus, no? I aquest tacte més humà, crec que ho hem recuperat.
1: Que bé.
0: I que trobo que està molt bé.
1: Avui en dia tenim clar el que volem, necessitem, o ens deixem assessorar una mica més pels grans professionals com tu?
0: Exacte, jo tinc la gran sort de que a casa meva la persona que ve, puc dir que quasi un 80-90% és avi, fes el que vulguis.
1: En sèrio?
0: T'ho juro.
1: I després no se'n penedeix?
0: No, per ara, bueno, potser sí que algú, si ara ens deu escoltar, diu, oh, sí, a mi em va fer no sé què, però bueno...
1: Però que bé, no?, tenir aquesta llibertat de dir, ostres, confio plenament amb les teves mans, amb el que tu em faràs, o em tallaràs avui aquest canvi de look, per exemple, perquè hi ha canvis de look molt atrevits, també.
0: Sí. Bueno, és clar, després de tants anys vas agafant confiança, la gent quan et veuen treballar, doncs, com que ho fem tot molt obert, et veuen agafar les tisores i la gent d'una aquesta en sap, doncs ja és com fes el que vulguis.
1: No? En el món de la perruqueria es porten encara les tendències, tant amb homes com amb dones,
0: sí,
1: o és més personal? La gent et pot dir, mira, jo passo de les tendències perquè a mi el que m'agrada o el que vull portar és això, i ho tinc claríssim.
0: Exacte, jo, clar, les tendències hi són i seran sempre, però sí que és cert que ara el món és, ja la diversitat és exageradament ampli, perquè es porta de tot. És com tema roba, també hi ha pantaló estrets, ample, sí que ara ve poder ample, però tal qual, i en els cabells passa exactament el mateix, però és on te disfrutem més, perquè podem fer una mica de tot. Antigament et venien permanents i tenies que fer permanents a punta pala, i no podies fer res més perquè tothom te demanava aquella cosa i fins i tot era un punt avorrit.
1: Clar.
0: I ara no, ara és com
1: que guai, no?
0: Ja, guai, sí, que ara vull serrer, l'altre que ja el deixo llarg al serrer, no, és supermaco.
1: Homes i dones, qui és més difícil de poder treballar, de convèncer? Tenim més clar les dones el que volem o els homes? Qui és més especial?
0: Clar, és que ja et dic, hi ha un gran canvi en públic,
1: en general,
0: que ara poder diria que els homes comencen a ser més complicats en aquest sentit, perquè la gamma de tall de senyors, perquè els barbers, perquè jo no em considero barber, jo sóc perruquer perquè treballo amb tot tipus de cabell, però els barbers en últims anys han treballat molt bé i han aixecat molt les xarxes, han activat molt el seu sector i han creat aquesta necessitat als homes de que hi ha molts pentinats.
1: Hi ha un que ja tocava, també,
0: ja
1: no?
0: Tocava, home, ja tocava,
1: clar.
0: Ja tocava. I l'home que és presumit, és molt difícil de que li agradi el que li fas.
1: Uh-huh.
0: Però també és la clau, no? Jo sempre dic, el client
1: és
0: més...
1: És tot un repte.
0: Exacte, el client més difícil, al final, és el més fidel.
1: Clar.
0: Si tu li encertes en aquesta persona que realment consideres que és difícil, és que no et marxarà mai.
1: Que bé. Avi, recentment has estrenat un nou,
0: sí,
1: espai. Explica'ns, tu estaves al carrer Nou.
0: Estava al carrer Nou.
1: A tocar la Rambla,
0: sí,
1: pràcticament.
0: Estava en un primer pis, que era la perruqueria super maca, super moderna. Però em va sortir una oportunitat molt, molt, molt xula i es venia una casa molt maca a plaça del Gra, número 2.
1: De Figueres?
0: I de Figueres. I era una casa urbana que estava destinat a poder fer una empresa, vull dir, podies fer un negoci, i el vaig veure i va ser com...
1: Amor a primera vista.
0: Exacte, tal qual, i vaig dir... I més, quan vaig entrar el primer cop estava tot bastant destrossat, però la llum natural que li entrava, tenia un... Algo que dic, és que no el puc perdre, no? I això fa quasi fa 4 o 5 anys que vaig agafar aquest local, ara que el vaig comprar, i res, entre estalviar i una cosa i l'altre, doncs ara fa 4 mesos que hem obert la nova perruqueria, que es diu Avi Hair Studio.
1: Com és aquesta perruqueria? Què és el que hi podem trobar? La gent que encara no la coneix, o sí que l'ha vist de passada, no? Perquè, clar, crida,
0: sí,
1: l'atenció.
0: Crida l'atenció,
1: i més,
0: sí,
1: en aquest espai, no? Que...
0: Exacte.
1: Suposo que també tocava.
0: Unes de les coses que més m'agraden quan entra un client nou últimament, ens diuen, és que sembla que feu alguna cosa de moda, com si... I m'agrada
1: clar, perquè
0: que no
1: tu entres a la planta baixa i trobes la recepció, vull dir que
0: exacte.
1: Ja no veus la perruqueria, tens
0: exacte.
1: Una recepció, no? Tens
0: m'encanta.
1: Unes escales i tens un ascensor.
0: Exacte.
1: I on t'aporta tot això?
0: Exacte, això és com tampoc... Ja la, jo crec que el client es vol sentir com molt mimat, no? I fins i tot quan va en un sector així com és més privacitat, no? Doncs es volen sentir una mica amagats, que la gent no han de veure el que estan fent.
1: Clar.
0: La gent quan pugen.
1: Llavors, i aquesta... més si les dones, no? Que si estem amb els rulos i el cabell moll, no.
0: Que no se'ls hi vegi, no? Pues el concepte aquest d'estar molt... És que el que més m'agrada és que estem com visualment molt vistos, però tampoc... es veu el que fem.
1: Exposats.
0: Exacte.
1: De fet, es porten moltes perruqueries, que ho he vist per la zona de Barcelona,
0: sí.
1: Que sí que t'estan tallant el cabell i tens el vidre allà mateix.
0: Exacte.
1: Però clar,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: va
0: sí.
1: Gustos, eh? Això,
0: a mi no m'agrada. No
1: clar, i potser
0: no.
1: La gent de Figueres també és una miqueta més especial en aquest
0: sí,
1: sentit?
0: Sí, ho agraeixen. Bueno, jo crec que al final tothom, però clar, si tu vius en un lloc i no hi ha cap perruqueria que amagui el teu espai, doncs per força has d'anar a un lloc o a l'altre.
1: Uh-huh.
0: Però tinguent aquesta sort de que podem treballar, clar, aquí a l'hora de distribuir vam distribuir en tres plantes. Per això es diu Abbey Hair Studio, perquè hem creat com estudis de sectors, diguem-ne, quan tu entres tenim la recepció, però just darrere de la recepció tenim una zona molt maca que hem creat que és de diagnòstics, perquè avui dia el diagnòstic és superimportant.
1: Que això també en parlarem en un proper dia, perquè ara no tenim gaire temps.
0: Exacte, llavors en la primera planta fem serveis més ràpids i a la tercera fem els serveis molt lents. Els que poden estar 5 o 6 hores doncs estan a dalt i també estan més tranquils.
1: És a dir, que a més podem fer esport.
0: Sí, jo em faig molt.
1: I et mantens, no?
0: M'encanta.
1: Avi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada. T'hem pogut conèixer una miqueta més. Qui tingui curiositat en conèixer aquest nou espai a Figueres, doncs a la plaça del Gran número 2, que us truquin, que us vinguin a veure, que us segueixin per xarxes socials, que sou
0: sí,
1: molt actius.
0: Som molt actius.
1: Molt
0: sí,
1: actius.
0: Sí, sí, sí.
1: I segur que s'ho passaran molt bé. Ens veiem ben aviat.
0: Gràcies a tothom.
1: I nosaltres posarem pràcticament ja al punt i final.
2: Entre hores, on passen les coses que importen. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer. A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.

I 3 minutets per arribar a les 12 del migdia. Acabem el nostre primer dia amb l'artista del dia que hem triat avui, Anastàsia, amb una de les seves grans cançons, també, que es diu Sick and Tired, que forma part de l'etapa de l'àlbum Anastàsia del 2004 i que va ser un dels seus grans èxits europeus. 4 cançons, 4 moments diferents d'una carrera marcada per una veu espectacular i per una trajectòria també de superació personal. Anastàsia, Sick and Tired, i fins demà a les 11 del matí, entre hores.

0: Cafès. Una hora per descobrir, compartir i gaudir.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del parc de bombers voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la PC també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
1: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
5: En directe.
4: Ivan Llerpes.
6: Felicitats a la nostra companya Mercè Munt, Entre Hores, aquest nou espai de ràdio que ens acompanyarà aquesta temporada. Nosaltres també, a partir de l'octubre, tindrem un espai amb la xarxa que es diu Punt de Trobada amb Ràdio L'Escala Girona FM i, de moment, continuem amb la producció. Ens acompanyem amb música, fins la una. La ràdio no s'atura. I amb Superestrella, ens dono la benvinguda a un servidor, Ivan Llerpes, aquí fins a les 13 hores, amb tu.

Fantàstica, una de les destacades d'aquesta nova gira d'Aitana, Superestrella. I aquí comencem aquesta horeta i ho fem amb artistes nacionals també, com és el cas d'Antonio Orozco amb el seu Despierta. Despierta.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I quin concert que ens va oferir la Carlota Giró, l'empordanesa a l'acústica de Figueres, començant precisament amb aquesta proposta musical que ens ho deia així tal qual, sense pressa.

0: Sense pressa.
1: I sense pressa també amb aquesta versió que ha fet en David Bisbal d'un dels èxits de Camilo Sesto. Aquí arriba el seu èxit, Vivir así es morir de amor. Sempre.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquí la tenim a la Leire Martínez amb la seva Cabeza de Ratón, carrera en solitari.

0: tus iniciales.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
0: Max Navarro també present a l'acústica amb cançons com aquest, Estrelles.
2: Ja estem sols, hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Doncs sí, Estrelles, Max Navarro i nosaltres, que ara ens arriba aquelles propostes musicals que ens agrada compartir. La Perla, Rosalía. Hola.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: I aquí tenim a Naina i a Figaflaues, que ens acosta doncs una molt bona proposta amb ritme, perquè ara mateix ens manquen 20 minuts per la una de migdia i encara amb caloreta, eh? Pecat original.

0: del pecat original a la graciosa, eh? Així és com hem anat navegant aquests minuts, des de Naina i Figaflauas a Quevedo i Elvis Crespo, eh? Un altre dels artistes que té una trajectòria espectacular a la seva esquena.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
2: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
0: I arriba el Where is my husband? Una producció d'en David Guetta, d'en Ray i Hey Payton.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I la cançó de l'estiu de Bandaneon, Buos i Mont DJ, ha sonat amb intensitat aquest ventilador.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: I sí, nosaltres arribem a la una al migdia amb Ryan Castro, amb La Villa, una cançó doncs, que hi col·labora Capo i Gangsta. Amb aquesta proposta musical ja marxem amb l'informatiu i aquí us deixem amb la resta de la programació de Ràdio Vilafant, que poquet a poquet anem ja posant

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dana al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges de WhatsApp en què compartia Mazón el 29 d'octubre del 2024. Aquell dia, l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, Tarragona ha acollit aquest matí la lectura d'un manifest per visibilitzar la realitat de les persones afectades i també de les seves famílies. En parlem amb el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, com ha anat tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, Tarragona ha commemorat aquest matí el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la lectura d'un manifest al Pati Jaume I de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la participació de dos familiars de persones amb Alzheimer vinculats a l'Associació de Familiars de Tarragona, que han estat els encarregats de llegir el manifest. La commemoració ha servit per posar el focus en la realitat de les persones afectades per aquesta malaltia i també en la situació dels seus familiars i cuidadors. Durant l'acte, a més, s'ha reivindicat el cost dels tractaments farmacològics, que en molts casos no estan coberts pel sistema públic i suposen una despesa important per les famílies.
1: Gràcies, Adrià. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com amb Estepona i Marbella. Els bitllets combinen en un únic títol un trajecte en AVE fins a Màlaga i també un enllaç en autobús fins a la destinació final. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no estem per la seva vida. El detingut de 47 anys tenia també una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anterior ocasions.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, comencem una nova setmana. Avui és dilluns 21 de setembre.
2: Anem a aquest informatiu que tenim els titulars preparats per compartir amb vosaltres. La prova pilot del bus del Castell de Figueres ha superat els 900 usuaris en només un mes.
1: Cremen una estelada penjada a la torre d'Esbaluart de Cadaqués, un edifici protegit.
2: Els jutjats de Figueres són els que acumulen més assumptes en tràmit de les comarques gironines. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acosta aquest detall.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La prova pilot del bus del Castell de Figueres ha tancat el seu primer estiu amb 907 viatgers. El minibús llançadora va funcionar del 20 de juliol al 23 d'agost per connectar el centre de la ciutat amb el castell de Sant Ferran. Davant la bona acollida, l'Ajuntament i els seus responsables de les visites al castell treballen perquè l'estiu vinent el servei es pugui fer amb autobusos elèctrics. Pel que fa al Figueres City Pass, s'ha estrenat també aquest estiu. De moment, se n'han venut 131.
1: L'Ajuntament de Cadaqués ha condemnat la crema d'una estelada penjada a la Torre d'Esbaluart, un edifici del segle XIII catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge. Segons el consistori, la ràpida intervenció policial va evitar que el foc afectés l'estructura o l'interior de l'edifici. L'Ajuntament ha qualificat els fets d'acte vandàlic i ha agraït l'actuació de la policia i els bombers.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els jutjats de Figueres són els que presenten una major congestió de tota la demarcació de Girona, segons dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre d'aquest any. El partit judicial figuerenc va acabar al març amb més de 16.400 assumptes en tràmit i una taxa de congestió de 5,02, molt per sobre de la mitjana gironina. Entre el gener i el març van entrar més de 5.000 nous assumptes, mentre que se'n van poder resoldre poc més de 4.000.
1: Figueres torna a reivindicar el seu vincle amb el món del cinema. La plaça de l'Ajuntament i diversos carrers del nucli antic van servir l'any 2006 com a escenari de la pel·lícula internacional El Perfume, recreant el París del segle XVIII. Més recentment, la ciutat també ha aparegut en produccions de Netflix. La sèrie Mano de Hierro va rodar part del seu tercer capítol a l'antiga presó de Figueres, tancada del 2014.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Tanquem l'informatiu, ho fem amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, déu-n'hi-do com ha començat aquesta setmana en alguns racons de l'Empordà. Està bufant la tramuntana cremadora i al nord de l'Alt Empordà ja hem despertat amb temperatures per sobre dels 20-22 graus. Per tant, per ser un 21 de setembre, sí, té mèrit. Aquesta temperatura actual sí que fa una mica més de fresca a les valls del Gironès, cas de la mateixa ciutat de Girona, també a Olot, per exemple, a Ripoll, a Puigcerdà hem baixat dels 10 graus i tot, i a Arran de Mar, fora d'aquesta zona de l'Empordà, tenim temperatures de 17-18 graus. Ara bé, de núvols poquets, alguns de prims i prou, que de fet seran els que ens aniran acompanyant durant tot el dilluns. No seran núvols ni tan sols que facin ombra, per tant encara menys de pluja. I la temperatura de la tarda que es dispararà a l'interior de l'Alt Empordà, cas de Figueres, per exemple, fregarem els 35 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València, Sònia Kerr.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
5: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
1: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
4: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
1: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
4: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
1: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
4: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
1: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
8: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
9: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
8: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
11: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
10: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
5: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
12: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
14: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
13: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
15: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
13: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
17: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
16: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
4: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
18: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
1: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
19: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
1: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
20: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
21: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
20: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
22: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
20: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
4: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
23: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista, i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
4: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
2: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
1: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
4: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
1: I ara hem de passar per Madrid. Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
3: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. La tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el d'aquí Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà, per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat i el govern espanyol. A més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
1: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
7: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
6: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes, i el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
6: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
0: Bon dia Marta, sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
8: Fue una fiesta, todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero... Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
0: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio que ahir el tornava a aixecar.
9: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
0: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astralpul Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
10: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però dos gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
11: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, s'ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
10: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu.
2: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà a la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls Valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón, i ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
2: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
5: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
2: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
2: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
5: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
2: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
18: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
17: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
19: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
17: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
5: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
2: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
20: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
21: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
20: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros

0: altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
2: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
1: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
3: Notícies en xarxa.
0: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
5: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils segurament de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
4: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
0: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
6: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
7: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
8: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
7: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
9: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
10: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
9: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
11: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix a l'Alt Penedès ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la Via Blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix,

0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle aculli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
3: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
4: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes i el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejo es publica el seu segon llibre, es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejo fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa, no? Escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
6: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astròpol Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Astròpol Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
0: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Llenyeries Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i el millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, com sempre, aquí una nova temporada. Avui encetem nova temporada, aquesta 26-27, que estàvem ara comentant amb els tertulians fora de micro, que ja els tinc aquí preparats, els companys del dilluns, Antoni Caules, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Héctor Amello, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I avui s'estrena la Dolors Caballero, que ha vingut en representació de la Montse.
3: Bon dia.
0: que no havia provat mai això de venir a la tertúlia, i ja veuràs que t'agradarà i voldràs venir més sovint.
3: Sí, segurament sí.
0: Estàvem dient que el temps passa tan ràpid. Ja estem al mes de setembre, l'estiu ha passat amb un vis o no vis, no?
3: Sí, sí.
2: Bueno, las vacaciones siempre, ¿no?
0: És veritat.
3: I això que han passat molta calor, però...
0: Ostres, bueno, sí.
3: Penses, ostres,
0: i espera't,
3: mai, no mai.
0: I espera't, espera't, i espera't que, no que aquest mes de setembre no crec que sigui sí. fresquet.
3: No.
4: Bueno, jo encara haig de comprar la llenya per l'hivern, i em fa vergonya que vingui a descarregar la llenya a casa, perquè jo vaig dir, aquest atur és l'ero, amb el temps que fa i agafar llenya.
0: No? Jo la podria comprar a l'estiu perquè potser és més barata.
4: Bueno,
0: no passa això.
4: És més barat i més sec, va bé, no? Però és que no m'atreveixo, no? Ja arribarà, quan faig comenci a fer fred, llavors la compraré.
0: Perquè només ens recordem de Santa Rita quan trona, no?
4: Sol passar,
0: sí.
4: Sol passar, sí.
0: Ara he tret aquí el refrenet.
2: Però creo que hoy llegábamos a los 34, me parece,
0: que
2: en Rosas.
4: Ja hi estem acostumats, eh?
0: Que bé.
2: Sí.
4: Jo sóc el més gran de la taula, però no sé si és perquè m'he fotut gran i no toc més la calor que abans, però per mi aquest any ha batut el rècord, eh?
3: No, aquest
4: any
3: sí,
4: calor.
3: Sí.
0: Ostres, no ho sé, eh?
3: Sí, mira que a mi em costa molt suar i aquest any em suava el cabell, el cap, tot era una passada, eh?
2: I jo, segons que dies, nota també mucha humedad.
0: Sí,
2: mucha humedad,
0: sí, aquí tenim aquest calor, problema.
3: Sí, molt poc. Sí, molt enganxós.
0: Clar, tu que vens de Terres de Lleida, allà és més sec, més sec.
2: En verano sí, en invierno es bastante más húmedo que aquí.
0: Sí. No, l'estiu...
3: Sí.
0: No m'agradaria ser allà, aquí la humitat, bueno, no sé.
2: Sí, bueno, yo ya llamaba, cuando llamaba a mis padres, ahí estaban, nosotros aquí estábamos a lo mejor a 33, 34, con mucha humedad, y allí estaban a lo mejor a 40, 41, pero con más seco.
0: ¿Y la sensació de calor és pitjor o...?
2: Yo creo que para el que la vive es mala donde esté. Estamos nosotros aquí decimos, y nos quejamos porque hace mucha calor con humedad, y allí también se quejan porque hace mucho calor, más seca. Pero claro, 40-41 grados todos los días.
0: Molt...
4: A mig de matí s'aixecava l'aire de marinada.
0: Sí. Ah, sí.
4: Cada dia. I mira, estaves bé, però és que això ara ja s'ha acabat, eh?
3: Sí, ja t'aixeques al matí que ja fa una calor.
0: Sí. I els enxols molls de suar tota la nit, perquè...
3: Ara al vespre ja comença a estar bé a fora, eh?
0: Sí,
2: ara sí.
4: Ha canviat. Fa uns 10 dies que ha canviat.
0: Bueno, també perquè es fa fos més aviat.
4: Ahir
0: ho vaig comprovar. Aquests dies que he estat tot el dia al carrer, ho he anat comprovant, que hi ha menys hores de sol, i suposo que per això es nota quan se'n va el sol.
4: Sí.
0: Que fa més fresqueta, no?
3: Sí.
0: Que dos quarts de nou, cosa així, ja és fosc.
3: Mira que jo acostumàvem a menjar fora a la nit, a la terrassa, i aquest any no hem sortit cap nit a menjar fora, eh?
0: Ah, jo sí.
3: Perquè feia una calor... Bueno,
0: feia més calor dins que fora.
3: Amb la piscineta de plàstic sí, perquè tu mulles i encara es refresca, però sí, no?
0: Clar, és que per passar la calor que existia, jo no sé com ho heu fet vosaltres, però el que diu la Dolors, no? Piscineta de plàstic, sí, la piscina municipal... Sí.
4: Jo feia les coses que havia de fer, els feia el dematí, i les tardes no em movia de casa.
3: No.
0: Clar, tampoc, tu que ets molt de caminar per la muntanya així, no es deus haver pogut anar
4: sí, lloc? No hem deixat de fer-ho mai. El que passa que marxem a les 6 del dematí...
0: Wow.
4: Ens enfilem a pics de 1.500-2.000 metres, que ja aquestes alçades la temperatura d'aquí no la tenen, i a les 12 de la nit ja som a casa. Però no he deixat de fer-ho mai, eh?
0: Perquè és que, esclar, amb aquesta calor, si vas a la tarda, te pots morir.
4: No, esclar, a la tarda, els que fem senderisme, a la tarda hi anem.
0: Ja.
4: Tothom hi va al matí i d'hora.
3: Sí, no s'hi pot anar.
0: No, que les tardes eren d'estar estassat. La migdiada, bueno, hi havia qui em comentava que els alemans no entenien perquè fèiem la migdiada aquí, no? I que com van venir aquí, ara ho entenen. I com que allà els està començant a fer molta calor també, ho entenen, no? Fas la mitja... Què vols fer? Si fa tanta calor que... Si, no? I potser la migdiada ve d'aquí, no?
4: Mira sèries de Netflix també, eh?
0: Sí? Has vist moltes sèries?
4: No és pas que sigui molt, molt adepte, però alguna n'he vist, sí.
0: Jo he vist cosetes aquest estiu.
2: Jo he hecho reposiciones.
0: Sí,
2: me he vuelto a ver el Juego de Tronos entero. De hecho, el último capítulo lo vi ayer por la noche.
0: Jo t'haig de dir que, clar, que com a lectora dels llibres, a mi la sèrie em va decepcionar una mica. Però bueno.
2: Bueno, claro, supongo que a comparación del libro.
0: Sí, és clar, el problema és que el llibre no està acabat. Perquè si ens està escoltant el senyor George R.R. Martin aquí,
2: estamos esperando.
0: Sisplau, tregui ja Vientos de Invierno o Vents d'Hivern, o com s'hagi de dir el títol en català, sisplau, perquè Winter is coming, que diuen. I mai millor dit avui, no? Que ahir ja està la gent gran del Clau de Sol et deia que ja està, que ja estàvem a l'hivern, no? Dolors?
3: Sí, sí, a l'hivern.
0: Doncs deia, però si ja està, si queden 4 dies d'estiu.
3: Queden 4 dies, sí.
0: Però ens espera un octubre que jo crec que no farà pas fred.
4: No, no més vist, hòstia, jo que sóc, que m'agrada molt anar a buscar bolets.
0: Ah, sí?
4: A 3 anys, a finals d'agost, a muntanya, ja agafaves, eh? I sí, conforme anava avançant el temps, doncs ja anava baixant. Però és que ni una, eh?
3: Aquest any no n'hi haurà.
0: Això m'han dit.
3: Perquè que necessiten humitat.
4: Necessiten humitat i boira i que no faci vent.
3: I que no faci vent.
4: I que no faci fred, que no hi hagi glaçades. Perquè si ara ve la fred de cop, a segons quina alçada ja et glaça i ja no surten.
0: O sigui, no sabem si serà una bona temporada o no.
4: No crec. Mira si m'agrada anar a buscar bolets, que jo la setmana passada vaig trucar a Sòria. Sòria és la província, una de les províncies d'Espanya que s'hi fa més bolets i foten molt, inclús hi ha empreses que lloguen gent perquè els acollin per vendre'ls després, no? En els mercats. I vaig trucar a una casa rural. Dic, no, venim perquè volíem venir aquí a passar uns dies i
0: vull saber si hi ha bolets.
4: Diu, antes de venir a buscar setas, primero tiene que llover.
0: Claro.
4: Que piensa que el bosque está muy seco. A Sòria, eh?
0: Clar, sí, sí.
4: Clar, ja és molt humit sempre.
3: Sí.
0: Bueno, és el que dèiem, que ha fet tanta calor, doncs que no hi ha hagut humitat, no?
4: Això.
0: I ha de ploure.
3: Sí, també pot ser que tot s'atraci, no?
0: Sí.
3: Sí, aquesta era l'època, ara potser començarà a ploure, no sé què, i els bolets, en comptes de sortir ara, poden sortir
0: més tard, no?
4: És possible, sí.
3: Perquè tot va com més...
4: Sí.
3: S'allarga el temps. Inclús les fruites, les síndries, tot això, ara n'hi ha encara. I dius, ostres, bueno, que estic prenent de fora,
4: sí. Això n'hi ha sempre, eh?
0: Bueno, pots menjar cireres al mes de gener, si vols.
3: Però si són d'aquí de temporada, trobo que també s'han allargat una mica, eh? Tot el que és la fruita.
0: Clar, fa més calor, fa més...
4: I jo me'n recordo que abans la gent començava a collir rims a partir de mig setembre.
2: Sí.
4: Ara ja han començat a l'agost a collir rims.
0: Sí, la brema s'ha avançat molt.
3: Sí,
2: mira, lo que dices tú, que la sandía, ayer me regalaron a mí una, mi vecino, y estaba recién cogida. Y se lo dije, digo, aún quedan. Y me dicen, están en el límite, pero todavía tengo.
3: Sí. Ostres, ja vaig comprar una l'altre dia també. I bona.
0: Jo tinc melons.
3: Jo tinc melons.
0: A casa, a la nevera. No, clar, jo m'anego a menjar fruita fora de temporada.
3: Ja.
0: Jo és que he arribat a veure ens encanta les cireres al gener. O sigui, no.
3: Bueno, per ser realista.
4: Però tot té un preu, eh?
0: Ja.
4: No és el mateix preu quan està en temporada aquí que fora de temporada.
3: Ah, clar.
4: Llavors, lògicament, si tens aquest capritxo, paga-ho.
2: Claro. Sí, bueno, yo he visto cerezas a 6 y 8 euros, ¿eh? O sea que...
0: Sí. Bueno, de fet, cada cop, bueno, pel que m'han dit, tant Terrades com, bueno, Llers, em sembla que ja no en queden molt poques, que cada cop la productivitat és menor i, clar, també la rendibilitat baixa, llavors que evidentment el pagès ha de sobreviure.
3: Ho ha de fer pagar.
0: O ho fa pagar o potser canvia de cultiu per un altre que li doni més rendibilitat, perquè...
4: Aquestes colors afecten molt les collites, eh?
0: I que possiblement haguem de canviar els cultius, això és un altre debat, no? Perquè el bocats, per exemple, els bocats és que necessiten molta aigua, no? Em sembla.
4: No ho sé, això.
0: I temperatura, sé que al sud d'Espanya sí que se'n fan.
3: Sí, bueno, hi
0: ha... El bocats i mangos, també, que són fruites més tropicals.
4: Mangos se'n fan molts a Màlaga.
0: Sí, i a la zona de Granada també, em sembla.
3: Sí, Granada, però és aquella zona que es diu el Valle del Jete. que és com un... Bueno, està tot molt sec al voltant, mm. i al mig hi ha tota una zona verda, que hi ha, pues, això, avocats, hi ha mangos... És com
0: un, clar, que el canvi climàtic potser farà que... De fet, m'havien dit que a Anglaterra s'estaven començant a plantar vinyes.
4: Sí. Jo també vaig sentir-ho, això.
0: Que, clar, potser aquí no podrem, haurem de canviar la nostra alimentació i ens haurem d'adaptar al canvi climàtic i plantar un altre tipus de cultiu.
4: No anem tan lluny, Mercè. A la vall de Bianya, abans de vinya no n'hi havia. Hi ha hagut una empresa de Vilafranca, penso que fa 3 anys, que hi ha posat vinya per veure com evoluciona, per posar les vinyes en aquí, treure'ls de baix, pel clima molt més fresc que no és allà al Penedès.
2: Yo vi un reportaje este verano, ahora que hablabais de las viñas, y si decían que a lo mejor de cara al futuro había que empezar a coger a lo mejor en agosto. Porque en octubre no, septiembre-octubre ya no se llegaba, ya no había...
4: Bueno, es que ahora la viña no... Abans collien rims i collien tota la vinya, verds i madurs, tots barrejats, i ara el químic et diu quan l'has de collir i el que has d'agafar. I l'agafen en diferents etapes.
0: Clar, també ha avançat més la tecnologia, no?
4: Clar, també el resultat de tot això també és un vins de molta més qualitat que no hi havia abans. Clar. Abans hi havia molta quantitat, sí, però és que ara hi ha qualitat, eh?
0: Que hem de mirar, és millor qualitat que quantitat,
4: sí,
0: no?
4: Sí, esclar, sí.
0: No sé, potser el lloc d'aquest paisatge que tenim, no? De vinyes verdes vora el mar, com deien, tindrem alvocats i...
3: Sí, més sec tot.
0: Coses més seques, no? Més tropicals,
3: no com a Tarragona, no? Ametlles, avellanes.
0: Sí.
3: Coses de més sequer.
2: Sí, ara que dius... Tropicales no sé, perquè per tropicales no faltaria humedat.
3: Sí.
2: No faltaria mucha humedat.
0: Clar, perquè està molt sec, no? Potser.
3: És aviat fruits secs, serien.
0: Sí. Doncs vaig estar al sud, no? Ara està molt de moda el pistatxo, i jo sóc la primera que em torno la meva culpa, perquè sóc jo la fan número 1 del pistatxo.
3: Pistatxera.
0: Perdó, es diu Festuc i no pistatxo, com diu la cançó. Estan acceptades les dues paraules, sí, perquè hi ha una cançó que diu, es diu Festuc i no pistatxo o alguna cosa així, no? Jo sóc superfan i vaig comprar una xocolata feta amb Festuc, i me van estar explicant que s'està plantant molt de pistatxo, molt de Festuc, però que per contra s'estaven arrencant ametllers.
4: I
0: clar, que quan això passi, la moda aquesta del pistatxo passi, llavors, clar, estem perdent cultius. Clar. Les modes estaven afectant els cultius.
4: Una de les conseqüències de la calor d'aquest estiu, ara que ja es cull l'ametlla, és l'ametlla molt més petita que no era. I és a conseqüència de la calor, això. I els ametllers, que si no els han regat, molts s'han mort.
0: Sí,
4: i l'ametller era un arbre que no necessitava aigua.
0: Ja, però és que ha fet molta calor, eh? S'ha canviat molt el clima. El que passa que no sé si anem... No sé, plantejo la pregunta. Anem tard a adaptar-nos al canvi climàtic a nivell de cultius, a nivell de tecnologia de regar?
4: Jo crec que sí que anem tard.
0: Perquè...
4: I el més greu és que molts dels que ens manen no hi acaben de creure.
0: Ja.
4: I això és molt dolent, eh?
0: Bueno, Donald Trump no hi creu gens, eh?
4: Per exemple.
0: Héctor, ¿tú cómo veus? Això de l'adaptació al canvi climàtic.
2: Però sempre iremos con retraso. O sea, que canviar les tendències... Que no es cambiar una tendencia a nivel local o a nivel de una calle, es cambiar esa tendencia.
4: Feina d'anys, eh?
2: Claro, pero a mí siempre me pasa lo mismo. Al final... ahora me parece que leía alguien de la empresa de automoción alemán que pedía que se tendrían que bajar las regulaciones y demás. Al final, aquí siempre pasa lo mismo. Vamos a poner muchas regulaciones a Europa, ¿cuántos otros países no van a cumplir? Y te pongo países muy cercanos. Marruecos, la India no está tan cerca, evidentemente. O países de este tipo, ¿qué regulaciones ambientales tienen?
0: Ya.
2: Ninguna. ni la van a tener. Pero ya no es una regulación ambiental hacia la industria, ¿eh? También me refiero a una regulación ambiental normal de gestión de residuos. Entonces, nosotros vamos a tener muchas regulaciones para no ensuciar el Mediterráneo con
0: agua, CO2, pero claro, producirán
2: nosotros. Pero tendrás Marruecos, Argelia, Egipto, no sé qué, no sé cuántos, que también dan al Mediterráneo, que evidentemente todo el tipo de regulación es mucho menor. Entonces dices, que evitar el cambio climático no es una cuestión de España, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Es una cuestión de todos. O sea, por mucho que nosotros reduzcamos nuestras emisiones de emisiones de carbono, o reduzcamos nuestra forma de producir y demás, pues va a haber otros países con mucha más población que no van a conseguirlo y que no van a estar ahí.
4: ¿Cómo fas per arreglar-ho, això?
2: Pues no lo sé. Ojalá tuviera una balita y se apunte.
3: No, és molt complicat.
0: Jo ara anava a dir, hi ha una cosa que es diu cimera del clima, que fan cada any, a països que són bastant contaminants i tal. No serveix per res, això.
4: No acaba mai en cap acord.
2: No, sí, yo creo que sí que sirve para ir creando conciencia, pero con eso no nos vale. O sea, no es suficiente. Y hay que... yo creo que hay un gran consenso a nivel mundial, a nivel científico, sobre los efectos de la humanidad en el clima, pero también creo que hay una exageración por otra parte sobre ahora todo es cambio climático. Cuando todo es cambio climático, es que el cambio climático no es así. O sea, no por lo menos como nos están contando. Ahora cualquier cosa que pasa para sacarse las culpas de encima, esto es el cambio climático. Esto es el cambio climático. Oye, evidentemente en España, por ejemplo, siempre hemos tenido tormentas. O sea, por ejemplo, lo que pasó en Paiporta, excusarse simplemente en el cambio climático, pues no me vale.
3: No.
2: No te lo digo por ti, lo digo por cosas que pasaron.
0: Sort com has puntualitzat,
2: claro. O sea, evidentemente yo creo en el cambio climático, que hay un cambio climático, evidentemente. Pero claro, si lo primero que me dicen todo el mundo es esto es bueno.
3: Sí, es culpa del cambio climático.
0: Hi ha molts factors.
4: De les tempestes, hi ha una cosa que és palpable. Abans, quan hi havia un canvi de temps, entrava una borrasca i tot Catalunya plovia. A tot Catalunya. Ara plou a Figueres i...
0: I a Vilafant no.
4: I a Vilafant no plou. I a Figueres te'n poden
0: caure. I això que està a prop,
4: I a Vilafant te'n poden caure dos.
3: Sí, són molt localitzades.
4: Jo crec que això és el canvi climàtic.
0: Sí. Aquesta, i a més l'agressivitat potser d'aquestes tormentes, que abans potser no eren tan agressives, no?
2: Sí, no me gustaría equivocarme, pero yo también tengo entendido que lo que se entiende por cambio climático también, por ejemplo, es... Por ejemplo, tormentas en el Mediterráneo siempre hemos tenido, porque somos zona de tormentas. Por ejemplo, este año dicen que puede haber muchas porque la temperatura del agua en el Mediterráneo es muy alta. Exacto. Entonces, me parece que sobre todo se refieren ya no al hecho de que haya tormentas, sino a la intensidad y a la frecuencia. Por ejemplo, a lo mejor lo habitual antes era, yo qué sé, dos o tres danas al año, las que sean, me estoy poniendo cifras. Pues ahora, por ejemplo, tendremos 6, y que en la intensidad será pues muy superior a lo que era hace 10 años o hace 15 años. Entonces, lo que se refieren básicamente es esto. O sea, no es negar que ha habido tormentas en el Mediterráneo, es absurdo, y que siempre ha habido inundaciones, y que hemos construido mal, y que hemos hecho muchas cosas mal. Pero lo que pasa es que a lo mejor, pues, si antes teníamos una dana terrible cada 3 años, pues a lo mejor tendremos una dana terrible cada año.
0: Molt més sovintejat, no?
3: Sí.
0: Home, que aquest estiu va caure una pedregada bastant, bastant bèstia. Jo tinc família a Puigcerdà i que li va trencar la finestra en una d'aquestes de sostre.
2: Bueno, tuvimos como una especie de tornado en Carcassón, ¿no? Este verano.
4: Sí.
2: Yo por aquí tampoco había visto de tanta intensidad.
4: No sé si era abans l'estiu, en el bosc ara hi ha molts i molts arbres a terra, però arbres grans, i jo crec que va ser un esclifit que els va tombar, però
0: perquè hi ha diferents,
3: tallats,
4: bàsicament pins eren, tenen la copa molt grossa, el terra era humit, i aquell arratxada de vent doncs els va tombar.
0: Clar, és que després de pluja de fortes esventades implica això.
4: Sí.
0: Clar, la diferència entre esclafit i tornado, algú la sap?
4: No, jo no sé.
0: Pregunta d'examen.
4: L'esclafit no és tan violent com un tornado.
0: No és tan violent.
4: Un tornado és més potent,
0: O sigui, la pel·lícula de Twister, ara que abans dèieu que aquest estiu heu vist moltes pel·lícules, la pel·lícula de Twister la podrem rodar a Catalunya d'aquí un temps?
2: Ja, espero que no.
0: Perquè, esclar, aquí no n'hi solien haver, de tornados. Jo no...
3: Bueno, jo quan era més petita, estàvem a la platja Llançà i va passar un que va fer pujar tots els flotadors, les tovalloles, tot volava, i ho va passar en tornado.
0: Ostres.
3: O sigui que algun n'ha passat sempre, no? I a l'estiu, però no...
0: Clar, pels canvis de temperatura,
3: sí,
0: no?
3: Sí, però no pas com ara, aquestes coses que fa tan estrany el temps, no?
0: Clar, i la pregunta és si estem preparats, no? Jo deia, si ens havíem adaptat prou bé a nivell de cultius, però també a nivell d'infraestructures, a nivell de cases, no? Perquè ara estic pensant, doncs, com passen aquestes coses als Estats Units, de la manera que està construït, bueno, ells tenen fins i tot els refugis aquests sota terra per quan hi ha tornados. Clar, no, ens hem de preparar, ens hem de començar a preparar,
4: bueno,
0: no?
4: Jo posaré un exemple que és un fet d'aquí, no? Hi ha... Quan es fan cases, ara no s'hi posen teules, ara
0: no.
4: és planera, planer, no? No hi ha teulat,
0: sí.
4: No?
0: Mm.
4: Doncs segons quins puestos no hi posaven la teula al cim i ja està.
0: Mm.
4: Aquí a l'Empordà tota la vida s'ha collat
0: amb ciment,
4: la teula,
3: sí.
4: perquè passa la tramuntana.
3: Ben, que per cert ara ja no dura tants dies tampoc la tramuntana.
4: No.
3: Que jo recordo que estava setmana, potser 15 dies veient, cada dia veient,
4: sí,
3: cada
4: sí,
3: dia,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí.
3: I ara no, potser 3 dies, i ja dius, home, durar 3 dies ja,
4: sí.
3: Ja fa.
0: I una altra pregunta que em plantejo jo. No ens passem una mica amb els estats d'alarma, aquests avisos, a vegades, no sé, recordo un l'any passat a la tertúlia que jo estava indignadíssima, que va haver-hi l'alarma, i perquè em sembla que era per Fort Vent i aquí no bufava.
4: Era un dijous i es va anul·lar el mercat de fires i tot.
0: Exacte.
3: Perquè sí? Bufava a Barcelona.
0: Exacte.
3: Quan bufa a Barcelona és l'alarma.
4: Davant de la teva pregunta,
0: jo la plantejo perquè és un debat interessant.
4: Els que prenen decisions no és fàcil, eh?
0: No.
4: No és fàcil, eh?
2: Sí, però jo tinc una cosa. Ponéis l'exemple dels Estats Units, con el corredor de los tornados,
0: sí.
2: Que hay ahí. Claro, ahí se hacen muchos avisos también, ¿eh?
0: Sí.
2: Y muchos avisos no terminan en tornado. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay...
0: La gent no s'enfada.
2: No lo sé si s'enfada, pero...
0: Els estudiants segur que no, si els han anul·lat les classes.
2: Pero al final, evidentemente no se puede llamar por cualquier cosa, pero yo prefiero que te avisen y que puedas tomar decisiones respecto a lo que pueda venir, que no te avisen y te pille por sorpresa, que entonces sí que tenemos,
3: claro,
2: una desgracia.
3: Claro, claro.
2: O sea, al final estamos hablando de la seguridad de la población, evidentemente no vas a lanzar, a ver, aquí vientos fuertes en el Empordà.
0: Claro.
2: Siempre los hemos tenido.
4: Claro que nos avisen.
2: Exacto. Bueno, sí, y que tengas ciertos días con rachas de 70, 80, 90 o más, pues pasa, y este invierno, claro, vuelve a pasar, y el siguiente, y el otro. Entonces, claro, si nos tienen que estar avisando cada vez, pues a lo mejor nos sorprende, porque lo hemos tenido toda la vida.
0: Clar, però això pot produir l'efecte contrari, que quan rebis un avís,
2: bueno,
0: tu dius, prefereixo prendre decisions, però que potser et pots portar a prendre decisions equivocades.
2: Puede pasar al contrario, evidentemente puede pasar, pero al final, o nos tomamos las cosas en serio, o si tú estás, yo qué sé, en una zona inundable, porque hay construcciones en zonas inundables en el Mediterráneo, hay un aviso de posibles de fuertes tormentas, y esa tormenta llega a caer, claro, tú puedas tomar la decisión que quieras, pero por lo menos la administración que tiene que hacer es actuar responsablemente diciendo, oye, aquí hay unos expertos que anuncian que puede haber fuertes tormentas con... en 20 minutos caer 100 litros o 150 litros, yo creo que la responsabilidad de la administración es avisar. Y a partir de ahí, evidentemente, pues cada uno podrá tomar sus decisiones, pero que no puedan decir después la gente, oye, tenemos todos estos sistemas y resulta que aquí ha caído 150 litros y nadie ha dicho nada.
0: Clar, que abans parlàveu...
4: Sí, vols dir que val més avisar encara que al final no es produeixi que no dir res.
2: Bueno, yo creo que, que las consecuencias de no avisar son mucho peores que las consecuencias de avisar,
4: sí.
2: Y que después no pase.
0: Claro.
2: O sea, evidentemente, si tenemos un aviso y un aviso y un aviso y un aviso y un aviso, y van 20 avisos y no ha pasado absolutamente nada, el aviso 21 posiblemente nadie hará caso.
0: Claro.
2: Pero claro, tú como administración yo creo que tienes que avisar, pero tienes que medir bien cuál es el límite que tienes que avisar, porque si avisas con un límite muy pequeño, con un riesgo muy pequeño, pues al final estarás creando...
4: Las administraciones, lógicamente, cuando avisen asesoradas por los técnicos.
2: Claro.
0: Ah, no. Ara parlàveu del tema de les administracions de prendre decisions. La Dolors ho sap bé, no? Que es preparen,
3: sí,
0: actes.
3: Es preparen actes i dius, ostres, sembla que plourà. Què fem?
2: Claro.
3: Traiem tot, ho traslladem i després no plou. Clar, però no pot ser, o sigui, clar, el muntatge de les coses no es poden treure d'ara per ara. Llavors tu has de preveure, i si te marca mal temps, potser després no plou, però tot aquells escenaris, tot el que s'ha muntat, pues ha d'estar preparat en un altre lloc.
0: I aquí a Vilafant ho sabem bé, eh? Sí. Ho sabem bé.
4: Imagina't si hagués plogut dissabte.
3: Ostres.
4: Amb el muntatge que havia muntat.
0: Home, perquè va venir l'orquestra Maravella, Héctor, bueno, ja has vist el superescenari que hi ha aquí encara a la plaça, que deixi'm que comenti que em sembla que fins dimarts no podran passar els vehicles per la plaça perquè encara estan els companys de la brigada traient l'escenari.
3: Sí, ha sigut una festa molt... molt,
4: jo no havia vist molta mai, gent, molt no havia vist mai la plaça amb tanta gent.
3: Tanta gent.
4: Sobre, en el concert, sobretot, eh?
3: Sí. Sí, perquè concert... hi havia la Meravella també, que agrada molt, no?
4: Sí, bueno, i passava que hi havia Bisbal i no n'hi havia tanta, eh?
3: No, però hi feia molt temps.
4: I el temps l'acompanya molt, sí.
3: Allà, sí. No tenies pas ganes de marxar, estaves bé.
0: Sí, sí, perquè feia calor i va fer molta calor. I...
4: Bueno, escolta, jo sóc dels que em vaig quedar sopant allà després.
0: Sí, et vas quedar sopant. Pues, saps que et vaig veure un moment, no, et volia saludar, després ja no et vaig veure més.
4: Érem 24 nosaltres, eh?
0: Ostres, pues mira que vaig voltar per allà i no et vaig veure, eh?
4: L'any passat, em vas passar dues vegades pel costat
0: i per què no em cridaves tu?
4: Vaig dir, cuida la pretensiosa, no?
0: Però me podries haver cridat que jo vaig enfeinada i...
2: Si luego los lunes me pone buena cara.
0: No, és això, eh?
4: Vaig veure que anava molt enfeinada i vaig pensar, no la torbis.
0: Pues mal fet, perquè jo quan estic treballant a vegades vaig com una mica com els burros, que no veig.
3: Sí, per feina.
0: Sí, o estic mirant altres coses, o estic pendent de mil coses i...
4: No, però va estar molt maco, eh? A més, és una bona idea després del concert fer un sopar popular. Mm-hmm. Doncs allà la gent va allà i sopa, i pràcticament cada quart de sopar ja s'enganxa amb el ball.
3: Clar, és tot continu, eh? Sí. Està bé. La gent que no es queda a sopar, com per exemple jo, que vaig marxar,
4: després ja costa, eh? Sortir, sí.
3: Costa tornar.
0: Què m'has de dir?
3: No vaig sortir.
0: Jo perquè havia de sortir per força. Sí, però està bé. Parlarem de tradicions. Em sap greu que la Dolors no hi serà, que també té molt a dir amb el tema de tradicions, festes i tot plegat, però sé que ha de marxar. Tornaràs a venir.
3: Tornaré a venir.
0: Un altre dilluns, sí. No? T'hem cuidat bé.
3: Sí, home. Sí, és molt agradable.
0: Claro. Ens ho passem molt bé.
2: És que
0: la primera li hem donat peixet.
2: Exacte, hay que hacerle bajar la guardia. Quan baja la guardia...
3: Ja, pam. Vindrem la segona, a veure si no taqueu, vindrem l'escut. No?
0: Sí,
3: no,
0: home, però tu ves lo filant.
4: No, no ens barallem mai.
0: No, mai.
3: Si jo us miro no. per
0: l'streaming, eh? Sí, això, sempre. Recordem que ens poden veure a través d'Instagram, del YouTube. Toni, ho dic bé?
1: Sí, Instagram, YouTube i...
0: No sé, Twitch no?
1: Twitch?
0: Twitch també?
1: Twitch, Instagram, YouTube.
0: És que jo ja m'aperdo amb tantes plataformes. I ens poden escoltar per la ràdio també, eh? Pel 107.3 a la FM.
3: Ah, sí.
0: O a través de radiovilafant.net. Vull dir que som audiència mundial, tenim, eh?
3: Sí, sí.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat. La Dolors ha de marxar.
3: Jo he de marxar, sí.
0: Que deixen dir... Que fa de professora
3: de pintura.
0: De pintura.
3: La gent gran.
0: Ah, el voluntariat està molt bé.
3: Sí, sí, a més és un grup de gent molt, molt agraïda, molt, molt maca.
0: Ah, bueno, jo tinc ganes, de veure les
4: obres. La gent gran de Vilafant és molt activa.
0: I tant.
3: Clau de sol, sí. L'altre dia hi havia 12 alumnes, eh?
0: Molt bé, molt bé. Tindràs feina.
3: No donava l'abast.
0: Doncs
3: la
0: deixem que vagi amb els pinzells. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
3: Vinga, adéu.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Es el moreno que eres en mi loba. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
7: Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla. O fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
9: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
10: Ens tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. En Toni ha fet canviar a Antoni Caules de lloc i ara li toca l'aire, eh? És que Toni...
11: Si em refredo serà culpa teva.
10: Tot sigui per les càmeres, per la gent que ens veu des de l'Instagram, del YouTube, del Twitch, i la gent que ens escolta per la ràdio.
11: Suposo que també ho he fet perquè per estar al costat de l'Héctor, que sempre estem de costat.
10: Ei,
11: i ara estàvem separats,
10: però, normalment esteu a la meva dreta i ara esteu a la meva esquerra.
11: Sí.
10: No sé si això a nivell polític es pot llegir d'alguna manera.
12: Tu estàs a la nostra dreta.
10: Ah,
12: tómatelo com quieras.
10: Però jo mai estic a la vostra dreta políticament, això segur. O sí, depèn.
12: Claro,
10: si convé, si convé puc estar a la vostra dreta, cap problema.
11: Bueno, no volies parlar de la festa?
10: Sí, volia parlar de la festa, de les tradicions. Tu no vols que parli de política, que si no, després això d'estar de costat el tens molt a prop, l'Héctor, i... No, però està molt bé que recuperin tradicions. Mira, ara l'Héctor, a micro tancat, ens parlava de que ha estat una tradició, no?, que el poble dels teus pares es celebra els que fan 80 anys, eh?
12: Exacto. Sí, sí, bueno, lo hacen, es la comida de la tercera edad y lo dedican todos los años a la gente que cumple 80 años. Entonces mi padre hacía este año 80 años, bueno, los hace en diciembre. Y le hacía más ilusión de lo que
10: ¿sí?
12: me pensaba, sí, sí, lo vi muy contento.
10: Qué sí, guay. Sí. Home, fer anys sempre és una gran cosa.
11: És la festa de la bellesa.
12: Sí.
11: Lo que varen fer,
12: Sí, sí.
11: I de la fet, dintre de la festa de bellesa...
10: Van fer l'homenatge als de 80.
11: Exactament.
12: Eh? Exacto,
11: els, sí, que, sí. Els que fan 80 anys o 90, doncs els hi fan un reconeixement.
10: Aquí et sí, sembla sí. que és a partir de 70 que poden anar a la festa de la bellesa, ho dic bé?
11: No, es pot anar a partir de 70, sí.
10: Sí.
11: Però, ens,
10: però llavors fan reconeixement als més grans,
11: el reconeixement,
10: no?
11: I els 50 anys... I la dona més gran, i llavors els que porten 50
10: anys de casat. Que això també té un mèrit, i més avui en dia.
11: Paro l'aire.
10: Para'l. Si hem de suar, suarem. Ja hem suat molt aquest estiu.
12: Quiere calentar el ambiente.
10: Si vols trec el tema Puigdemont, no, parlem de tradicions. I és que estic, volia parlar de la festa en el sentit de que es va recuperar el tema del pobillatge, que va ser molt xulo.
11: Va estar molt bé.
10: I era, sé que sí.
11: Escolta, jo era per tot, eh?
10: Sí, és que no, em sap molt greu perquè tot el cap de setmana, jo sé que et vaig veure, però no et vaig poder saludar i llavors et buscava per saludar-te i no hi ha hagut maneres.
11: Jo vaig estar...
10: No m'ho tinguis en compte, eh?
11: No, ja ho veus. Quasi, no tots els actes, perquè sí. n'hi havia molts, però els més emblemàtics sí que vaig ser-hi. El de la pobilla me va agradar molt i tenia un reconeixement per la gent que havia, totes les noies i els hereus que havien sigut.
10: Ara hi havia més ex-pobilles que ex-hereus, eh?
11: És que els hereus és...
10: Costa, eh?
11: És que abans l'hereu no
10: era tan important, només hi havia pobilla.
11: No hi era, només era pobilla. Bueno, llavors va haver-hi uns anys que es va instaurar la figura de l'hereu, no? Però va estar bé, em va agradar molt, eh?
10: Clar, costa trobar hereus, eh? Això sí, els nois sembla que els hi costa més implicar-se en aquestes coses, les noies s'hi impliquen més a les tradicions, no sé, com ho veieu, això?
11: Sé que és molta feinada, eh? I també des d'aquí voldria reconèixer la gran feina que va fer ha vingut Ferrusola,
10: sí,
11: amb les pobilles,
10: que estava molt emocionat,
11: que, és que jo vaig viure a prop, no, també,
10: sí, que tu estaves de regidor,
11: estava de regidor i ell havia sigut abans que jo, no? Però era una persona molt constant i que s'ho treballava molt. La prova està que si havien fet aquests reconeixements, si hi ha un cap gros que és la seva figura,
10: sí, sí,
11: per alguna cosa deu ser, no?
10: Exacte. Molt implicat amb els gegants, amb el tema del pobillatge,
11: sí.
10: Que aquestes tradicions, no, que no es perdin tampoc, no? Que està bé.
11: Bueno, però han anat a menys, eh?
10: Ostres, però a mi em va fer molta gràcia, no sé, Héctor, tu l'experiència que tens amb el pobillatge, o si ho has
12: vist... És que si t'ho dic mi opinió...
10: Sí, la pots donar, tu no hi estàs gaire a favor.
12: No, a mi m'aburren, m'aburren soberanamente, m'aburre la sardana, m'aburre el pobillatge, però m'aburre igual la jota. O sea que no le hagamos segundas lecturas, pero tengo miedo de hecho de que me aburra, ¿eh? O sea, que
11: no sé, porque no te pueden hacer la segunda lectura,
10: ¿eh?
12: Ya lo tenía, no. Te lo digo de verdad, me aburre, pero
10: seguro que hay alguna tradición que te agrada
12: tan por ejemplo, los caprosos a mí me divierten, pero
10: que le agrada también.
12: Pero que yo creo que oye, que cada uno tiene su derecho y si al que le gusta recuperar esas tradiciones que lo haga, su derecho tiene a tenerlas, a mantenerlas y a disfrutarlas, porque seguro que hay muchísima gente que disfruta de la sardana, que disfruta del pollatge,
10: a mi la sardana,
12: de la jota, però a mi són coses
10: a mi m'agrada molt la sardana, però m'agrada ballar-les.
11: Hem estat 20 anys sense
10: triar
11: pobilla ni hereu, eh?
12: I
11: ara l'Ajuntament ho ha...
12: Te voy a dar una sorpresa. A mi els castells me gusta verlos. me gusta verlos. No subiría ni participaría, básicamente porque tengo mucho vértigo, pero...
10: I a nivell de tradicions, ja, jo dic que a mi m'agrada ballar sardanes, tu dius que t'agrada veure els castells, però alguna que hagis, que allò que hagis participat?
12: En tradicions, seguro
10: bueno,
12: que no.
10: Tant d'aquí com d'allà on ets tu, perquè clar, és normal que ells estiguin les tradicions de la seva zona.
12: No, ja te digo que las jotas me aburren también muchísimo.
10: Esto es tan chulo que es ballar una jota.
12: Seguro que sí.
10: M'encanta a mi.
12: Seguro que sí para el que le guste, pero al que no le gusta bailar como a mí en general, ya
10: te... Tu no t'agrada tot el que és la dansa en general.
12: Exacto.
10: Independentment de si és teva o no, no? I tu, Toni? T'hagués agradat ser hereu?
11: Home, si en el seu moment m'ho haguessin proposat, potser sí, perquè esclar, fot gràcia, fot il·lusió, no ho sé.
10: Sí, que tria el poble.
11: Sí, això està bé. Sí.
10: A més, que vaig veure que hi havia molt bon rotllo, no? I dic bon rotllo perquè són molt joves, entre tots els hereus i pobilles de per aquí, de la comarca, diferents pobles. Bueno, es conèixer gent, no? I anar a i conèixer pobles.
11: Jo el que vaig observar és que hi havia molt bona relació entre totes les pobilles de Vilafant. Mm. Molt bona relació. I això fa poble, eh? Això fa... Dius, hosti, mira, val la pena fer aquest tipus d'actes per la bona relació que hi ha entre tothom.
10: Sí, sí, va ser molt xulo, no?, de veure totes les ex-pobilles i ex-hereus, no?, també aquest bon rotllo, no?, i les ganes... I el xulo representar el poble, no?, que això fa
11: sí,
10: sentiment
11: clar,
10: de pertinença.
11: Clar, clar.
10: Que és molt important avui en dia, això, no?, o no?
11: I una de les coses que a mi... em va emocionar va ser el Parlament del Pregó.
10: El Pregó.
11: Aquell noi
10: va estar molt xulo,
11: però. Em va encantar aquell noi, eh?
10: És un crac, és un crac. Sí, expliquem al lector.
12: No, leí la notícia del xico que hacía el pregón.
10: Sí, sí, sí.
11: Sí, sí.
10: A més, que això, no?, la història que té al darrere, no?, de deixar els escenaris per cuidar la mare i va fer una lectura, doncs, la importància, no?, de cuidar, que jo crec que fa molta falta, no?, la societat que viu. Jo abans, a fora de micros, deia, aquest estiu no he mirat les notícies i ho reconec obertament. Jo soc periodista i això es diu molt en contra meva, no? Però m'he desenxufat de tota l'actualitat possible perquè m'agobia.
12: Jo no creo que diga nada en contra tuya, eh?
10: No?
12: No, perquè cuidar-se a uno mismo és uno de los principales deberes de una persona.
10: Però
12: por
10: és
12: por
10: que...
12: lo tanto, que tú decidas voy a desconectar de esto porque lo
10: no,
12: quiero.
10: No, perquè és que no m'agrada, perquè no m'agrada el món...
12: Pues
10: que dibuixa aquesta actualitat o me fa pensar de que, no sé, què hi faig aquí, saps? I potser aquests missatges que, com el d'en Joan Sales és el que convé,
11: però,
10: no?
11: Però és que més
10: d'ajudar-nos uns als altres
11: dintre de la problemàtica que té a casa seva aquest noi. Va fer un pregó totalment desenfadat
10: i alegre.
11: O sigui, jo li vaig donar molt mèrit, de la manera que va fer el pregó, tinguent un rerefons com el que tenia.
10: No he vist l'espectacle, però ha de ser divertidíssim, el cuidador inexpert. I va venir aquí a presentar l'exposició al hall de l'Ajuntament, al vestíbul, perdó. Vaig sentir identificar que tothom que ha tingut una persona gran al càrrec o l'ha hagut de cuidar, ostres, el que explicava, i a més la manera, no?, aquesta positivitat,
11: sí,
10: que
11: sí.
10: Això també és d'agrair,
11: sí,
10: no?,
11: sí, sí.
10: En aquests temes. I una altra cosa que em va agradar, i jo no sóc de missa, va ser el discurs del mossèn. El diumenge hi va haver la missa a Sant Cebrià i jo hi vaig anar.
11: Va ser Miquel Àngel.
10: No sé com es diu el mossèn. No.
11: Miquel Àngel Ferrés.
10: No ho sé, sé que s'havia d'anar a Vilabertran i diu, de poma a poma me'n vaig. Perquè havia d'anar a Vilabertran i no es podia quedar. I em va agradar molt perquè parlava d'això, no?, d'ajudar-nos uns als... És que... Vivim en una societat que sembla que no està de moda això, no?, d'ajudar-nos uns als altres, de fer poble, no?, d'estimar-nos uns als altres, i avui per tu i demà per mi. Jo crec que això està en desús.
11: Bueno,
10: o almenys no és el que es pregona.
11: La prova està en Vilafant. Escolta, hem fet poble aquests dies, eh?
10: I tant.
11: Hi ha hagut moltes coses que se'n diu fer poble.
10: Mm-hmm.
11: Per tant, hi ha pot haver-hi pobles que tenen, no tenen tanta incidència, però hi ha pobles com ara, per exemple, Vilafant o Vilabertran, que és un poble que me'l conec bastant bé, també, no? Pensa que el mes d'agost feien les pomes, els de Vilabertran, i tot el poble estava allà, bueno, tot el poble, una part important del poble allà fent les pomes,
10: I les fan conjuntament?
11: Els fan, sí, cadascú fa la seva feina, i un cop són fetes els congelen.
10: Ostres, que guai. Bueno, i jo que vaig estar al Terra de Trobadors, un altre tema, no? Un altre fet.
12: Jo estuve, estuve.
10: Sí? Sí. I no em vas venir a veure.
12: Un altre estaves? Que hi havia mucha gente, tampoco...
10: Jo estic en un punt fixe, eh?
12: Sí, no te vi, no te vi.
10: Jo tinc una paradeta a pujar les escales de la Basílica.
12: Pues pasé por ahí.
10: Pues no me vas saludar.
12: Pasé por ahí.
11: Pasé por ahí, eh?
10: I no, tu tampoc me vas venir a veure.
11: No, vaig venir cap, al cap vespre.
10: Ah. Però jo hi era, eh?
11: Hi havia una quantitat de gent.
12: Sí, una barbaritat.
10: Que està molt bé, no?, aquesta implicació.
11: Un altre exemple de tot això.
12: Hi ha alguna pressió sin flaus en alguns sitios, també, eh?
11: El poble de Castelló també, també hi col·labora molt en, sí, sí, en fer això.
12: A mi me gustó mucho este año, hacía tiempo que no iba y la verdad es que me gustó mucho. Además fuimos con la niña y...
10: Claro, clar, estava, ho veus d'una altra manera,
12: claro,
10: també, no?
12: Sí, bueno, y que después, pues, claro, había mucha gente vestida de época o con trajes, sí, y la pobre se quedaba alucinando.
10: Clar, clar, clar, clar, és que si no ho has vist, sí, mai, impressiona molt, claro, no? Sí, però que són moments puntuals, no?, que es fa poble, i a mi m'agradaria que aquesta unió que hem viscut aquest cap de

0: porque una persona, porque una persona le sale y porque quiere, perfecto. Si eso es a condición de ciertos derechos individuales, o de, entonces no. No lo veo.
1: No,
2: no,
1: es que
2: no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: bueno, hay ciertas presiones sociales.
2: Ya, bueno.
0: Cuando es FAPOBLE, si no haces... hay mucha gente que entiende el FAPOBLE, vamos a hacer esto. Entonces, cualquier persona que no FAPOBLE en esas condiciones, entonces ja és que no quieres fer poble i dices tu, pues no.
2: És a dir, si no estàs als gegants, per exemple, per posar un exemple, doncs no fas poble, no? Per exemple.
0: Bueno, eso
1: no, o... No estic pas d'acord amb això, jo.
2: No, jo per exemplificar això que diu ell,
0: O en tomar ciertas decisions. Fer poble se puede, no solamente es con eso, sino puede ser a la hora de elegir escuela, a la hora de tomar una serie de decisiones. Entonces, muchas veces la presión del grupo es para que tú tomes decisiones a favor de lo que ese grupo quiere. Entonces, yo ahí salvo mi individualidad, claro, sobre las presiones de grupo, siempre, si sí, al final que vol fer poble, que faci poble, y por mí no hay ningún problema.
2: Bueno, pero cadascú fa poble a la seva manera, ¿no?
0: Evidentemente.
2: Claro, yo me refería
0: pero
2: más...
0: pero muchas veces el grupo no ve eso de cada uno que haga pueblo a su manera, porque a lo mejor la forma de hacer pueblo a tu manera es totalmente distinta y contraria a la forma que lo ven otras personas.
2: Clar, jo
0: i a lo mejor no es majoritària.
2: Jo em referia més a, bueno, aquesta unió de que jo crec que és com un bumerang, no sé si esteu d'acord, no? De que, ostres, si ara Antoni va al carrer i li necessita alguna cosa, jo estic allà a ajudar-lo, no? I passa cap aquí, va que...
0: Claro, sí.
2: I que llavors ell un altre dia, o no ell, o una altra persona ho tornarà a mi, no ho sé. Jo crec que això no, okay, està, sí, no està de moda, això que jo dic no, no està de moda.
0: Al revés, jo crec,
2: sí, que, jo crec que la gent ajuda.
0: Al revés, jo crec que les societats capitalistes són precisament les que més sucede això. Perquè tu, per exemple, és que està l'exemple, me parece que era Milton Friedman, que cogía el ejemplo de un boli y decía, para que se haga este boli, la tinta viene de no sé dónde, y para hacer esa tinta de no sé qué, no sé cuántos. O sea, precisamente la colaboración en la sociedad capitalista es una de las más desarrolladas del mundo. O sea, porque para hacer cualquier cosa se necesita mucho trabajo de mucha gente distinta para conseguir, aunque sea simplemente este papel.
2: Pero no es de forma altruista.
0: Bueno, es que no tiene que ser de forma altruista.
1: Bueno, es que eso que exposes no tiene res que ver amb fer poble en el poble.
2: Bueno, porque ya tienes escala más global.
0: Claro, pero en el poble, bueno, pues podrás hacer lo que consideres, yo que sé, pues para colaborar en la fiesta, pues el que quiera colaborar en esa fiesta, montándola, organizándola y demás, pues que lo haga. Claro, pero también habrá gente que tendrá derecho a decir, pues yo no tengo ganas de colaborar.
1: No, y tan, y
2: es
1: totalmente respetable la seva postura. Y la prueba está, les activitats que s'han arribat a fer per la festa d'aquí,
2: moltíssimes.
1: Hi haurà gent que irà doncs a la baixada de carretons i no irà al ball.
2: Exacte.
1: O al revés. Cadascú pot triar...
2: No farà com jo, que he anat a tots els
1: equips.
2: No, o potser hi haurà qui participarà al torneig de bàsquet, perquè juga a bàsquet, i només anirà al torneig de bàsquet, i ja està. O qui no sortirà de casa perquè sigui, no es troba bé, o no pot sortir, i posa la bandera
0: del poble. I habrà qui no participarà ninguna.
2: Exacte.
0: I no passaria, no tindria por què passar absolutament nada. No, esa persona no hace menos poble que las demás.
1: No, però ell s'ho perd, això.
2: Sí, això sí. Això sí que s'ho perd. Això és l'única veritat absoluta, que si no surt no clar, ho mirarà, això clar. Està clar, però hi havia actes per tota les...
1: Home, jo trobo que totes aquestes circumstàncies i aquestes activitats que en diguem fer poble, a mi m'agrada molt sortir al carrer, parlar amb un, parlar amb l'altre, tenir canvis d'impressions, i és això el que
2: trobar-se,
1: el que a mi m'agrada, sí.
2: Que a vegades potser costa, no? I més en un poble com Vilafant, no? Que és tan extens, no? Que costa molt conèixer-es tots entre tots, no? Perquè potser els de les Forques no coneixen gaire gent del nucli antic o del Camp dels Enginyers. Ah, vivim tots molt separats en l'espai, i costa, no? I precisament la festa, trobar-te i conèixer-te és xulo, no? Ostres, és el meu veí, no? O animar el teu veí que baixa la baixada de carretons, no? Que jo ho vaig fer, veus? Jo vaig fer poble cridant al meu veí que baixava la baixada de carretons.
1: Uau, està bé.
2: I baixava de carretons, que també 17 anys, Que això també és...
0: T'he vist algunes imatges de la...
2: Xulos,
0: Sí.
2: Jo els he enviat a amics que viuen altres llocs on es fan baixades de carretons també, i em van dir, ostres, sí que us ho correu aquí. Que també està bé, no? Que també és fer poble, no? Fer el carretó els dies enrere, dies abans, trobar-se, pensar què vols fer, no? Pintar, tallar fusta, totes aquestes coses.
1: Si la baixada de carretons comença molts mesos abans.
2: I tant. Igual que les pomes, no? Que deies tu.
1: Exactament, sí.
2: Que per cert, a casa em vau fer de pomes. Col·labores a fer les pomes o només ho fa la teva dona? No te deixes?

0: això.
1: No, no, escolta, jo els hi vaig fer el forat a totes les pomes, eh?
0: Veus? Ja sabia que hauries
1: sí,
0: col·laborat.
1: Sí, home, esclar.
0: Es treballa en equip, com deia l'Hèctor, no del boli, no? La poma.
2: Exacte.
0: Un fa el forat, l'altre claro. L'emplena. Bueno, eren boníssimes, les pomes de relleno. Que no es perdi aquesta tradició.
1: Sí, home, és una tradició molt molt...
0: Passa que no tothom agraden, eh? I el jovent, que vaig veure jovent, que em deia, ai... Hem de... El paladar canvia, no?
1: Bueno, igual que tot, no pot agradar tot a tothom.
0: No.
1: No?
0: El que deia l'Hèctor, no? La llibertat individual. Nosaltres deixem aquí, però tornem demà dimarts amb més tertúlia, amb els companys del dimarts, que també s'han d'estrenar. Us agraeixo molt que hagueu estat aquest dilluns amb nosaltres. Hem trobat a faltar en Josep Maria Bartolomé, que ens ha dit que està fotudet de la cama i que aquí els escolons de la ràdio doncs no els veu en cor de pujar.
2: Hay que sacar temes per obligar-la a llamar.
0: Sí, això farem a partir de dilluns que ve. Josep Maria Bartolomé, si ens estàs escoltant, volem que truquis, i si no, el farem entrar per telèfon d'alguna manera, i ja pensarem la manera perquè pugui estar aquí amb nosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu un molt i molt bon dia. Adeu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia, ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.
4: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa varen poder viure en directe totes les actuacions de la plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa, Lia Kali, Keralaoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La plaça Major plena de gom a gom, la gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical i avui passejaré per la Rambla.
5: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
6: Francament, sí.
5: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
6: Som-hi.
5: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues, ho explica Jordi Gili d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho, perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes doncs anava molt bé i tal, i home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes i ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre pràcticament el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada i després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula. Doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. Era, el Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'haurien de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que diu la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deia així una antiga allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta, simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem, així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veremar. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona. Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
5: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
6: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
7: Badaloner sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
5: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
6: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
7: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
5: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
6: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
7: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
5: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
6: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
7: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també és que aquí hi ha molt d'art, també hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
5: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
6: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
5: Una mica.
6: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci, doncs, només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
7: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
5: I al final, la veritat és que Badaloners, doncs, ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
6: Totalment, Anna, l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
7: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia, jo quan era petit no m'ho imaginava massa, però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però, saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
6: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
7: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, ¿sabes? I això mola perquè la gent s'identifica.
5: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
6: Molt fàcil, a la seva pàgina web badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles amb talles i tota la pesca.
5: Martí, espera't un moment perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
6: T'imagino que sí.
5: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
8: Sí, hola Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? He entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
6: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
8: Home,
6: i volen
8: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
5: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
8: Aquí tots aprofitem, ja ho veus,
6: Martí. Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
8: Sí.
5: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
8: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
5: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
6: No.
5: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
6: Sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell

0: construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme, i van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
1: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
0: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
1: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahir hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
0: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del parc

0: subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
1: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. Llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència lluny d'aquí.
0: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Crec que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica, i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació, informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzarien talls totals de 40 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada de les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura, el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
0: Ràdio Vilafant 107.5.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: La ràdio i concretament la nostra Ràdio Vilafant convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: sí, una cançó molt de ritme, Aina Machuca, L'estiu ets tu, una cançó doncs, que hem escoltat aquest estiu 2026. Ets tu.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
0: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 8:15 del matí des de les Forques, a 8:15 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel, visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 90 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una nova versió amb format aniversari.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Uau, quina furgoneta!
6: L'he llogat a

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: 107.3 FM.
1: Better Times. Aquí tenim una producció de Robin Schulz i de Barbara Zack. Aquesta proposta musical ens arriba amb aquesta intensitat al 107.3.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Edic López, UAU Lleida Ràdio.
2: El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
3: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
2: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
1: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN i MS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt, perquè el Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.
4: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci, 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
5: I mentre ens escoltes, tu pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.
6: Sota un cirerer florit. Jo volia ser com ell de gran, però de mica en mica me'n vaig adonar que això mai seria possible. Jo també he escrit cançons per a les meves Lucies, Martes, Helenes, quan no feia res més que pensar en elles. Per Sant Joan, al meu carrer, jo també buscava alguna fusta per cremar mentre rascava mistos Garibaldis per les parets del meu barri. Ell, com el faroner del Cap de Pera, sempre vigilant, ens ha explicat la vida amb cançons que són la nostra banda sonora. L'atzar és tan capriciós que estic segur que avui serà un gran dia i seria fantàstic que aquesta nit no s'acabés mai. Joan Manuel Serrat.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Detallets amb nosaltres des de Ràdio Vilafant FM. Aquesta és la proposta que escoltem. Era això.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una altra d'aquelles produccions internacionals que ens agrada que passi per la nostra emissora és Benson Boone amb el seu The Time of My Life.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: 107.3 FM.
1: Talk to me. Així és com es titula aquesta cançó que des de Ràdio Vilafant et presentem, de Damiano David, Tila, Nile Rodgers.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pot escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molta varietat musical tenim a casa nostra i de novetats en tenim unes quantes, de cançons més recents. Petit en una, arriba aquesta proposta que es diu Involució.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: 107.3 FM.
1: Doncs vinga, una cançó que aquí als companys de la ràdio els anima, els aposa energia positiva, és Tecnova amb el seu Escape, una versió extensa que escoltem

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ara ens va millor, saps que... Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música. També tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
3: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat a la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a quarts de nou del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
1: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
6: L'equip verd i negre és a punt d'arribar a la plaça de la Vila, on d'aquí a pocs minuts començarà l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i també amb la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara a hores d'ara l'ambient és francament càlid per les dades. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria, de tant en tant, i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts, una altra vegada, amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Comencem amb l'autopista AP7, que encara va lenta, amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Papiol. Això al tram central de l'autopista AP7. La B30 també la trobarem carregada, però sobretot en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Això, la B30 també carregada en aquesta zona del Vallès, en aquest cas, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També val la pena comentar l'extrem nord de Barcelona, la C58 i la C33. Són dues vies amb lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus d'entrada a Barcelona. Per tant, parlem d'aturades més o menys habituals, afortunadament sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment.
4: El Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer segons els especialistes és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado va veure avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també en tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció és sistèmica.
8: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
10: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
8: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
0: Carina Bellbé.
11: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Salvador Illa formalitzarà l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
13: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
14: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
13: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
15: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
13: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Encara en la plana social, el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats, tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
16: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: I a Catalunya el programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a Esparreguera i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
17: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. Aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, exposava una radiografia del panorama actual i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important. La mateixa consellera ampliava detalls aquest matí d'aquesta radiografia.
18: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
17: Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribin entre finals d'aquest any i principis del 2027. Per tant, el govern vol que aquesta inversió serveixi no només per millorar l'estat dels habitatges, sinó també per frenar la degradació de determinats barris i municipis.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En successos detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a quarts de nou del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten a un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, es treuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fonts policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
0: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
20: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Més coses. Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació. Tot i que les xifres d'ocupació són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
22: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís en el propietari, que ja li dic, el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï el procés que calgui.
21: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
0: En cultura, Santa Tecla ha donat aquesta tarda la benvinguda als dies forts de la Festa Major amb el pregó a càrrec dels capitans de l'equip de futbol Nàstic. A la mitjanit serà el torn per un dels actes més multitudinaris i espontanis, la baixada de l'Àliga. En qualsevol cas, anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella, bona tarda.
23: Bona tarda, aquí des de la plaça de la Font de Tarragona. Ara mateix ja sona el primer emparito roca de les festes a càrrec de la Tradivant, la banda d'instruments tradicionals de Tarragona, anunciant la sortida dels gegants i els nanos d'aquí a ben pocs instants. I fa ben poca estona acabat un dels moments més especials de Santa Tecla, el pregó de la Festa Major, que enguany, com dèiem, ha anat a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, capitans del Nàstic Genuín i dos tarragonins molt vinculats als valors de l'esport. L'acte ha començat amb l'obertura solemne del balcó de l'Ajuntament, la sortida dels macers de la ciutat i els tradicionals tocs de pregó. Després, la glossa de l'alcalde i els pregoners han compartit un discurs molt emotiu. N'escoltem un dels moments.
24: Per Tarragona, per Santa Tecla, per tots vosaltres, gaudim tots de la Festa Major, que comenci el partit.
23: El moment més simbòlic ha arribat amb el tercer toc de pregó, l'aparició de la senyera de la ciutat i les 21 salves dels morterets que han donat pas a la tornada del pregó i a l'inici oficial, ara sí, dels dies grans de Santa Tecla. Aquesta nit, com dèieu, tindrà lloc un dels moments més esperats i coneguts, la baixada de l'Àliga.
0: Moltíssimes gràcies, Adrià, i bona festa. Més coses també. El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme de Fez. Carme, bona tarda.
1: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. Hem sentit la seva veu i de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733 que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. Hi havia presència de diputats i també el pare abat de Montserrat. Han conduït la cerimònia la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que a través d'un diàleg entre els dos han subratllat la transcendència del llegat artístic, intel·lectual i humà de Casals. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa. Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer títol dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant ara mateix a la plaça de la Vila de Badalona amb la recepció oficial a l'Ajuntament i després la posterior sortida al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Tot plegat amb dos protagonistes clars, l'argentí Nicola Provítola, que va anotar 31 punts en el partit d'ahir, i un dels altres artífexs va ser Ricky Rubio. Els escoltem després del triomf.
3: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
4: Estábamos nerviosos, la verdad, pero bueno, es algo que intentas controlar, intentas que la experiencia sigui un grau y jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: A la segona divisió masculina, el Centre d'Esports Sabadell ha confirmat el pitjor dels pronòstics de la lesió de Nico Gioacchini. El futbolista pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan, tot plegat després que el Sabadell guanyés ahir per 3-1 a l'Oviedo. A la primera federació masculina, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Gené deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. En un comunicat emès a les xarxes socials, el club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació. L'entitat deixa clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió i creuen que és el moment adequat per fer el pas, perquè es porten poques jornades de Lliga. En les pròximes hores, l'Europa anunciarà el relleu i, de fet, ho acaba de fer, que aquest relleu que serà el Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arribarà al club escapulat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va arribar a dirigir el filial i també va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. En waterpolo, l'Astralpool Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League. L'Olympiacos, el Novi i també la Nover seran els rivals del conjunt vallesà. I per acabar, un apunt en motor, l'Ali, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
4: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
5: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Joan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
2: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
2: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
2: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
4: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
2: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
7: L'equip verd i negre és a la plaça de la Vila, on ara mateix ha començat l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara a hores d'ara l'ambient és francament càlid per les dates, a més d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria, de tant en tant, i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts una altra vegada amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'una millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada excessivament complicada. Ara ens queden aturades bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i bàsicament a l'extrem nord. Estem parlant de la C33 i la C58, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, que no fan net, encara baixen carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. La B30, lateral de l'autopista AP7, també encara un pèl lenta amb aturades puntuals a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord, per enllaçar precisament amb la C58. Poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Aquesta ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 151.000 persones a Catalunya i van augment.
4: En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Poló.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer segons els especialistes és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de Lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir Lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció és sistèmica.
8: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
10: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
8: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
0: Carina Beibé.
11: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organigrama que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
13: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
14: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
13: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
15: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
13: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa fins al febrer de deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Doncs parlant encara d'educació, més d'un 76% de les famílies amb alumnes amb discapacitats o necessitats específiques de suport educatiu han iniciat el curs amb preocupació, inseguretat o dubtes. És una de les principals conclusions de l'informe sobre diversitat a les aules elaborat per Cocarmi. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. L'estudi posa de manifest la manca de professionals de suport com els vetlladors o vetlladores. Només una de cada tres famílies considera que la dotació d'aquests professionals és suficient per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. D'altra banda, només un 15% de les famílies valoren molt positivament els suports proporcionats durant el curs. Durant la presentació de l'informe acompanyada d'una taula rodona i un debat obert, Frederic Crespo, president del Cocarmi, ha alçat la veu per denunciar que aquesta escassetat compromet l'accés a l'educació dels joves i les joves catalans i catalanes.
17: Bueno, que és un informe que l'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar. Però no res més, és a dir, no és una reivindicació, sinó és una, bueno, sí, és una reivindicació, però sobretot perquè no se n'oblidin de nosaltres.
16: Davant d'aquesta situació, el Cocarmi ha fet una crida urgent a l'administració per garantir els recursos humans i materials necessaris, millorar la coordinació entre els departaments d'educació i salut i assegurar una educació plenament inclusiva i de qualitat per a tot l'alumnat.
0: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, en canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
18: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:15 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: I els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten en un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, entreuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar a un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un altre punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fonts policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
0: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques.

0: per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
1: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
2: Més qüestions. A Mollet, la plataforma Salvem el Calderí ha lliurat el primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament que, segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa. La trobada amb els mitjans ha servit també per explicar l'estat de la campanya en defensa dels horts que du a terme l'entitat. Ràdio Mollet.
3: Són els horts de Can Filosa, un espai que els veïns del barri cultiven des de fa dècades. L'Ajuntament de Mollet hi vol habilitar un aparcament provisional d'unes 70 places i des de la plataforma s'hi oposen. Asseguren que el projecte comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la tala de més de 40 arbres. Les signatures recollides a través de Change.org s'han presentat acompanyades d'una instància en què demanen una reunió amb el consistori per estudiar alternatives. Guifré Bonvilà, membre de Salvem el Calderí, ha dit que l'entrega de les firmes serveix per fer visible que aquesta reivindicació té un ampli suport social al darrere.
4: Per evidenciar, doncs, que hi ha un recolzament social al darrere, que hi ha gent que li preocupa, no? Estem vivint uns estius invivibles i que destruir zones verdes i incrementar els efectes d'illa de calor, la dependència, doncs, dels aliments que vinguin de fora, etcètera, etcètera, doncs hem d'intentar ser el més autosostenibles i que ens puguem autogestionar al màxim aquestes qüestions bàsiques per la vida.
3: Entre les peticions hi ha la protecció d'un ametller gairebé centenari que voldrien que es catalogués com a arbre d'interès local.
2: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme De Fez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. I de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa.
6: El reconocimiento internacional de Pau Casals como artista de referencia de la música del siglo XX se une a su compromiso vital con la defensa de la paz. Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
5: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
2: Gràcies, Carme. I el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. David Navarro.
7: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
8: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
7: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
9: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
7: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer trofeu dels verd i negres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant a la plaça de la Vila de Badalona. Allà hi tenim la Sílvia Pujol, companya de Radio Ciutat de Badalona.
3: Fa pocs minuts els jugadors de la Sisa Joventut han baixat de l'autocar per començar la celebració del títol de Supercopa Endesa 2026 amb els seus aficionats. La plantilla verd i negra, juntament amb l'estaf, han recorregut a peu al carrer Francesc Layret per arribar a la plaça de la Vila, que està plena de gom a gom. Ara mateix s'està duent a terme l'acte formal de la rebuda dels campions al Saló de Plens de l'Ajuntament. Nicola Provitola, l'MVP de la Supercopa, s'ha mostrat sorprès per la rebuda dels aficionats.
4: No nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Més tard, els jugadors sortiran al balcó per oferir el trofeu als seguidors que s'han apropat a viure la celebració i els hi dirigiran paraules d'agraïment. Després de 18 anys de sequera, els badalonins podran gaudir de festejar un títol amb l'equip de la seva ciutat. La festa verd i negra culminarà amb l'escolta de l'himne de la penya i un espectacle de focs artificials.
2: A la primera federació masculina en futbol, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Jané deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. El club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació, deixant clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió. Luis Blanco, de 48 anys, ex de l'Atlètic Balears, li agafa el relleu. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League masculina. Ens ho explica el Pau Vituri, de Ràdio Sabadell.
5: L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herceg-Novi Montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat, després de tancar la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva Montenegrí, 20-12, i l'Apolo Georgià, 22-12, l'anfitrió de aquesta fase prèvia. A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre, i com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en motor, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet de coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: Si no tuvieron... La teva companyia diària.

des de Ràdio Vilafant. Estau entrant dins el cau de l'àvia.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bonne nuit, madame, monsieur, bienvenue, comme chaque lundi, chez la grand-mère. Nous étions très contents d'entrer chez vous pour compartir deux heures avant d'aller à dormir. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. aujourd'hui, c'est comme dit là, en lundi. Lundi. Hein. La plupart du monde, on l'appelle lundi de merde. Ah, excusez-moi, je ne peux pas dire ça, c'est lundi de caca. Voilà. Bueno, deixarem d'intentar-ho perquè ens canta. Anabel, què tal? Ai, espera't un moment, ara.
2: No se'm sent? Bona nit.
1: Bona nit, com estem?
2: Molt bé.
1: Sí, sí, he començat a... he connectat amb aquest que tenim aquí a l'altre coté.
2: Home, mira, Ràdio Vilafant Internacional.
1: Sí, l'altre coté, sí, sí. L'home ja m'ha dit, diu, és que... Saps què passa? Que els dilluns són uns dies, pues això, de caca, de popó, de... No és un dia que agradi excessivament a tothom.
2: Doncs fa poc vaig conèixer el director de la residència literària, que després en parlarem, que em deia que no, a ell no li agradaven els diumenges.
1: No li agraden els diumenges?
2: Els diumenges, no.
1: Deu ser que es deprimeix pensant en els dilluns.
2: No ho sé.
1: Perquè, escolta...
2: I avui he llegit una noia que es diu Natàlia Rodríguez, que és monitora de gimnàs i també nutricionista. Ella deia que li encanten els dilluns.
1: Ah,
2: al contrari.
1: Sempre ho anota discordant, Mira, jo hi ha una cosa que és molt clara, i això vull dir que tothom ho tingui clar. Jo en diré caca per no dir merda, això que ho diguin ells, i jo diré caca. Però hi ha un refrany que diu que entre la caca també hi poden néixer flors meravelloses. Ja està, és una dita. Pues ja estem aquí. Anabel, què tal? Com ha anat la setmana?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Escolta'm una cosa.
2: Digues.
1: Jo sé que, bueno, és clar que tu hi estàs ficada i molt, molt ficada amb tot això de Creòlit i totes aquestes coses que fan... literaris, no? Van fer un verso aquí, no?
2: Sí, divendres passat vam estar molt entretinguts per dues coses. Una d'elles va ser un torneig de poesia que el van batejar de com versos contra versos.
1: Vale.
2: D'acord, que això ho van fer al bar de la Cate, la terrassa que tenen allà fora de la Cate, que és una terrassa molt gran, que ara es pot aprofitar molt bé, encara fa bon temps. Llavors, amb les taules que hi havia allà, feien de públic i es van apuntar a uns poetes.
1: Quant més o menys? No ho saps.
2: En total eren 7.
1: Ah, 7, està bé.
2: 7 atrevits, però hi havia com uns micròfons, clar, per recitar, i hi havia dues rondes. La primera ronda era eliminatòria, si feien els poemes eren inèdits, bueno, eren propis, escrits per qui recitava, no era agafar un llibre de poesia i llegir, d'acord? Havien de ser escrits per ells mateixos i a sobre l'havien de recitar, que això a molta gent li fa vergonya. Escriu, però això de posar-se davant del públic ja és un altre nivell, no? Doncs 7 atrevits van recitar poesia, i entremig també la Paloma i la Loli, que formen part de Creàlit, van recitar, però elles no formaven part d'aquesta votació, d'acord?
1: Sí.
2: Era per fer mitja part. I llavors a cada taula hi havia tres tipus de targeta: la vermella, la verda i la taronja. I l'Antònia, que és un altre membre de Creàlit, i jo ens dedicaven a anar taula per taula a veure què és el que havíem votat. Fèiem el recompte i quan ja havien recitat el 7 vam anunciar, hi havia en Ricard Salleres, el president de la CATE, fent de presentador, doncs ell va anunciar els finalistes, d'acord? I també abans que sortissin els finalistes van recitar la Montserrat Segura i Antoni Lázaro. Sí, sí. I després d'aquests 4 finalistes hi havia la guanyadora i els tres, que la guanyadora va ser Elena de Sola, I de finalistes vam tenir la Karen Garcia, en Jordi Puigmal i la Raquel Blanca. Que sí, va estar realment bé. Eren molt originals els poemes, i inclús, per exemple, l'Helena de Sola sí, recitava teatralment, sí que, que es veia que tenia bagatge,
1: sí,
2: amb això de recitar. Sí, sí. I llavors de premis tenien un... l'Helena, que és la que va guanyant, doncs tenia un lot de llibres, tenia un val de regal pel bar de la Cate, també per entrar a espectacles de la Cate, i els finalistes també van tenir algun val, punts de llibre, un, el llibre de Pep Ventura, que es va editar amb Creality la Cate, sí que no se'n van anar amb les mans buides.
1: Ah, o sigui, va ser un concurs també amb al·licients, no?
2: Sí, sí, sí. I va ser això un bon tàndem amb els del bar, perquè ells portaven el públic de votar, no? Perquè aquestes coses a vegades costa treure a gent que vingui a veure recitar, no?
1: Sí, que me das.
2: A part que siguin els familiars, que normalment de públic tens algú que és família, no? Sí. Doncs no, hi havia gent que estava aprenent alguna cosa i a sobre doncs, nosaltres vam dinamitzar la terrassa.
1: Ah, fantàstic. Sí, això se'n diu col·laboració.
2: Sí.
1: Gastrocultural.
2: Va estar bé, va estar bé. Sí, sí, jo crec que no serà la primera vegada que fem alguna cosa junts.
1: Home, escolta, Figueres, s'han de fer coses, eh?
2: Sí.
1: Altres pobles del voltant també s'han de fer coses.
2: Sí, sí.
1: Llavors, entre tots podríem fer un petit consorci per fer coses, no?
2: Si no cal grans infraestructures, calen idees, posar-se d'acord i agendar, i ja està. O sigui, tampoc...
1: això, no s'ho té que menjar tot Figueres, eh?
2: També sí, sí.
1: Se pot menjar Vilafant, se pot menjar Avinyonet, saps aquests puestos? Posar-se d'acord i fer un circuit, que,
2: sí,
1: saps? Un circuit cultural per oferir a la gent allò que es fa a la comarca. Perquè si tot es queda en un puesto, llavors només depèn de la gent que va allà. En canvi, si es mou, pues, llavors és fantàstic. De fet, Creality, vosaltres heu fet presentacions a diversos llocs.
2: Sí, sí, sí, de fet, ara el 10 ja ho puc anunciar.
1: Anuncia.
2: Espero que sí, que no en diguin res, no en diguin
1: anuncia.
2: Res. El 10 d'octubre farem la presentació del Figueres de Por 4 aquí a Vilafant, a Palol.
1: Aquí a Vilafant.
2: Sí, sí, ja ho tornaré a dir abans que arribi el 10 d'octubre. Però ja l'altre dia vaig veure el llibre, el vaig tocar i bueno, està superben editat i ja podeu anar a fer llista de llibres per comprar, que hi sigui el Figueres de Por 4, eh? Perquè ha quedat molt bé.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Ah, fantàstic.
2: Amb el drac que et vaig ensenyar, que al final ja el veuràs, a veure si t'agrada.
1: jo seré, evidentment, sóc parcial, eh? Això tingueu en compte, estimats oients i estimades oients, sóc parcial. A mi tot el que m'ensenya la novel·la està bé. Escolta, no ens anem a enganyar, eh? No jutjaré... Ah, sí, però també criticaré, pensi per tu que...
2: Sí, home.
1: Sí, ja saps, eh?
2: Vull dir, hi ha confiança.
1: Tinc pas filtre a la boca, és una cosa curiosa, no sé, encara no ho he entès mai, això, però bé.
2: Bé, i parlant de dracs, el divendres, just abans del torneig de poesia, vam anar a la Biblioteca de Figueres a la presentació d'Antoni Lázaro de Despertar del Drac.
1: Antoni, sí, sí.
2: Que qui ens escolti doncs ja va venir a Ràdio Vilafant a presentar el llibre, li vam fer entrevista. I aquesta era la segona presentació que feia en públic, la primera va ser la Jonquera i aquesta segona a la Biblioteca de Figueres. Mm-hmm. I també van planar, va estar molt bé.
1: Sí, està bé, fantàstic, sí. Fantàstic. Mm-hmm. No, va haver-hi preguntes i tot això?
2: Sí, sí, sí, va haver-hi intervencions al públic, emotives, perquè una de les que va llegir un fragment era familiar.
1: Ah, sí, vale, sí.
2: Sí.
1: Sí, recordo.
2: Sí, sí.
1: Bueno.
2: I no, va estar bé.
1: Fantàstic. No, va repetir algun company de presentació, no?
2: La Lupe va repetir, l'editor en Carles Gorb, sí. I després hi havia un que era gestor cultural, que no recordo el nom, però crec que té el nom a xarxes com Pibe, o així, no sé com es diu, ho sento.
1: Editor cultural, ets anònim, estàs condemnat, això. Val, pues, fantàstic, no? Va ser un dia bastant aprofitant.
2: Sí, no? Sí, molt entretingut.
1: Val, pues, llavors es posarem una chanson.
2: Molt bé.
1: perquè diguem, ai, guita tu que bé, una cosa guai, i ara escoltant música, no sé què posar. Ah, mira aquests que són molt antics.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Això que ha sonat es deien Emerson, Lake and Palmer. No és època, no era pas època d'intel·ligència artificial, eh? Aquests concerts es basaven més en psicotròpics, anades d'olla, que en deien, i un desfase personal, allò important. Això sí, eren molt bons músics. Canabel, per on anem en aquest viatge d'avui?
2: Bueno, però un viatge normal, res de desfase, eh?
1: Ah, no, evidentment.
2: Jo no.
1: Nostre, és un viatge allò a través de les zones.
2: Jo abans de venir a la ràdio prenc un poleo menta.
1: Ah, sí? Poleo menta. D'on vas? Dame un poleo menta que quiero ir bien a la ràdio.
2: Sí, a l'estiu on estic i ara ja m'ha vingut de gust el poleo menta.
1: Bueno, voy a ir empoleada a la ràdio. Bueno, també amb excés també és tòxic. Vull dir, bueno, però...
2: Una tassa no fa res.
1: No sé, no hi poses per res, no? Vull dir, només no. Poleo menta.
2: Ja està.
1: Ni xupito de vodka, no, ni de conyac, no. Ni d'anís, no? Vale.
2: Doncs tenia pendent de parlar-vos del viatge que vaig fer a Cantàbria i Astúries, perquè era un viatge que ja vaig fer una mica de 5 cèntims, el motiu era fer una residència literària, d'acord? I la gent es preguntava, què és això d'una residència literària? Perquè jo ho explicava i la gent em preguntava, però què hi vas a llegir? I jo, no vaig a llegir, que podria fer-ho, perquè el lloc on em quedava era un pis que estava tot ple de llibres, era com viure dins una biblioteca, d'acord?
1: Ah, fantàstic, sí.
2: Em podia estar tot el dia llegint, però l'objectiu no era aquest. L'objectiu era escriure.
1: D'acord?
2: I clar, a principis del 2026 jo vaig presentar un projecte amb les idees que tenia per desenvolupar durant la meva residència, i aquestes idees eren dos contes infantils en català. D'acord? Un sobre oranetes i l'altre sobre bruixes.
1: Oh, oranetes!
2: Sí. Dos temes que m'agraden.
1: Vaig fer un poema sobre les oranetes.
2: Ah, mira, que
1: sí.
2: Bé.
1: Un dia a veure si ho trobo i te'l deixaré llegir.
2: Doncs sí, gràcies, sí, m'agradaria.
1: No duren pas gaire les oranetes en el poema, però saps? Vale.
2: Doncs sí, aquesta era la idea, però què passa? Que això ho vaig presentar a principis d'any i el mes de maig, més o menys, em va venir la idea d'una novel·la. Perquè els que escrivim relats curts, almenys el que em va passar a mi, no? Em va venir aquesta idea i jo ja veia que no era un relat curt.
1: Vale.
2: Que en 4 pàgines era impossible desenvolupar-ho. Llavors dic, això és la idea de la meva primera novel·la. I llavors vaig parlar amb el director de la residència literària i li dic, mira, m'ha passat això. Si del conte potser si em ve alguna idea prendré notes, però realment l'objectiu és la novel·la.
1: Una pregunta,
2: sí.
1: Així, en plan professional.
2: Sí.
1: Professional. Quan tens la idea d'escriure una novel·la,
2: sí.
1: I evidentment fuges ja del que és la teua zona de confort, val, i entres en una zona que podríem dir més desconeguda. Més cabrona. Com desenvolupes allò, tota una trama, perquè encaixin unes amb les altres a través de les pàgines i quan arribes a fin la trama hagi tingut sentit?
2: A veure, jo no he acabat la novel·la.
1: Eh?
2: No l'he acabada.
1: No, pregunto com
2: vale.
1: Ho fas.
2: D'acord, llavors jo des del 2023 que formo part de Crealit he fet amistats entre ells, bueno, doncs hi ha escriptors que han escrit un munt de novel·les, doncs jo he anat prenent nota de com ho fan.
1: Sí.
2: I un dels consells que em van donar era fer una escaleta. Una escaleta és fer un esquema de què és el que vols escriure cada capítol. Llavors no és lluitar contra la pàgina en blanc, tu ja saps en aquest capítol escriuré sobre això i després ja tens via lliure. si no, no és allò de posar-te davant de l'ordinador i ara què faig, no? A mi m'agrada molt escriure a mà, però no escriure a mà totes les frases, sinó fer llistes, fer esquemes, i això és el que he anat fent, el que vaig fer allà, bàsicament. Sí. Un altre tema que em van explicar va ser, fer fitxes dels personatges. És a dir, jo tinc en el meu cas dos personatges principals i després n'hi ha dels secundaris, no? Però sobretot em vaig dedicar a conèixer aquests personatges principals.
1: Vale.
2: I em vaig divertir moltíssim. És com fer una entrevista, no?, al teu personatge, i vas prenent nota de quines són les seves aficions, quins problemes ha tingut, quin bagatge té, què li passarà durant la novel·la, quina evolució tindrà, perquè normalment en una novel·la el personatge no comença igual que acaba, no? Doncs tot això és el que vaig anar pensant.
1: Vale.
2: Sí, sí.
1: O sigui, agafes i fas un quadre sinòptic de tot allò que té que entrar dintre d'una història preconcebuda.
2: Sí.
1: Bé, la pregunta és obligada. Tu, quan comences la primera paraula de la novel·la, ja saps quina és l'última paraula que posa abans del fi?
2: L'última paraula no, però en el meu cas sé com acabarà. Que hi ha escriptors que diuen que això és molt avorrit. Que
1: però per què el mates, Borisó?
2: No mato ningú. Jo no mato ningú. Es moren sols, no, home. No, però vull dir que hi ha escriptors que diuen que no, que t'has de deixar anar, que has de començar a escriure sense saber el que passarà. Jo tinc una carrera d'enginyeria i llavors em va millor aquesta vessant d'estructurar-me.
1: Sí, més coherent.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí, no hi ha sobresaltes, no? Allò...
2: No, perquè has sortit així. Després aniré canviant coses, segurament.
1: Deixar-ho tot a l'atzar, allò, a el que vagi sortint, implica que potser una novel·la que tenia que tenir, pues, jo sé, 128 pàgines, n'acaba tinguin 800.
2: No, jo tinc clar que ha de ser entre 150 i 200.
1: Vale.
2: Ja ho tinc clar.
1: Et tens clar, això?
2: Sí, sí. Perquè, a més... Clar, jo tinc la meva feina, tinc la família i tal, llavors m'he posat com a objectiu acabar-la a la primavera del 2027 per presentar-me a un concurs, d'acord? Vale. I això del concurs, bàsicament, és per posar-me una data límit.
1: Vale.
2: Que si després no guanyo, no passa res, ja tindré el manuscrit.
1: Vale.
2: I això és un dels consells que jo dono a la gent. Presenta't a concursos, encara que no guanyis, ja tindràs alguna cosa feta. Això a les mares els hi dic molt, perquè moltes em diuen, a mi m'agrada escriure, però és que amb els nens no tinc temps. I dic, mira, busca't un concurs de relats curts o de contes infantils o qualsevol cosa que diguis, doncs mira, potser m'animo, llavors ja acabes una cosa perquè tens una data límit. Encara que t'hagis de tancar el lavabo acabant d'escriure...
1: Oh, s'escriu molt bé la trona, eh? Ja
2: no, però és que al final t'has de buscar els espais, no?
1: És un consell per a tots aquests oïdors i oïdores que esteu escoltant això que ara diu l'Anabel. Us diré que personalment, per experiència pròpia, la trona és un lloc ideal per estar allò en pau, tranquil·litat i silenci, a menys que hagis menjat de faves o de faves. El silenci és ben interromput de tant en tant. Tingueu en compte això.
2: Sí, de fet, dins de la dutxa em vaig comprar un quadern, bueno, és com una llibreteta que és impermeable.
1: Ah, vale, sí, conec.
2: Si et ve una idea a la dutxa, bueno, ja tinc allà que no s'escapi ni una idea. Sí, sí.
1: Ah, jo abans tenia paper i bolígraf a tots cantons de la casa.
2: Doncs sí,
1: això. Sí, saps allò? Ui, paper i bolígraf. On te tens paper i bolígraf? Allà on vulguis. Imagina't el lloc més tonto, allà hi havia paper i bolígraf. Inclús hi havia paper i bolígraf a l'escala. Allà un escaló hi havia paper i bolígraf.
2: Clar, és que si et dediques a escriure cançons o així, la inspiració moltes vegades ve quan estàs en moviment. A mi em passa. M'he donat aquests dies... que, clar, una residència literària pots estar tancada tot el dia,
1: sí.
2: Però jo necessitava moviment, necessitava passejar en un lloc desconegut, no? És com anar a passejar per Figueres, que et trobes algú a l'altre, ara et venen tasques que has de fer, no? Allà era sortir a irajar-te i, de fet, em va passar una cosa molt curiosa en el passeig, un passeig marítim molt bonic, allà a Xixón, i vaig conèixer bé, entre cometes, no vaig parlar menys, a una persona de la professió del meu personatge.
1: Ah, mira.
2: D'acord? Sí. I vaig tenir la temptació, però no ho vaig fer, d'interrogar-lo i de fer-li una entrevista allà en profunditat perquè m'expliqués més detallets de la seva professió.
1: Pues ho haguessis fet.
2: No ho vaig fer perquè estava en un moment, és que a més estava, vaig riure molt perquè aquest noi està confessant una pràctica que, així, amb picardia, que feia la seva feina. I jo, clar, jo em vaig començar a riure, vaig posar l'antena i ell anava amb els seus amics i deia, bueno, no vull trencar aquest moment de que potser estaven de viatge de col·legues, i, però sí, vaig tenir la tentació de dir-li, escolta...
1: Sí, oye, perdona que te moleste, no te sepa mal, a mí no me lo sabe, pero es que para hacerte unas preguntitas, que estoy haciendo un libro con tu personaje.
2: Sí, sí.
1: Con mi personaje, sí, tu personaje. Entonces necesito que me informes. ¿Eh? ¿Qué tamaño de calzado llevas?
2: No. No, però va fer moltíssima gràcia això, sí, sí.
1: Fantàstic.
2: Va ser divertit, però no sé si m'empenediré, no, de no haver-lo entrevistat.
1: T'empenediràs, no pateixi, sí? I tant que t'empenediràs. Vull dir, a veure, és pas gaire complicat d'arribar a aquesta conclusió. Sí. Mentre t'empenedeix, vaig posar una xansó.
2: D'acord.
1: I així t'empenedeixes més a gust. Aquest, que no sé jo... Bueno, no, aquest no, perquè... Escolta, posaré... aquí no n'hi ha cap més... Ah, sí, mira, oi, aquests que fa anys que...

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Ja has tingut temps de penedir-te'n?
2: No ho sé, ja veurem, potser quan publiqui la novel·la, no? És que, de fet, vaig fer una foto d'aquest grupet d'amics.
1: Vas fer una foto?
2: No la publicaré, però el tinc allà. Si el vull descriure físicament, tinc la referència.
1: Ah, vale, fantàstic, no? Vas escoltar més de la que tenies que escoltar, o simplement...
2: Home, sí, no ho escriuré. El que vaig és que, clar, la gent xerra molt a l'aire lliure. I, clar, si va una escriptora que va sola, doncs no té res més a fer que escoltar la gent,
1: no? Sí. Que, així se llaman avui en dia, eh? Cotilles.
2: Què vols fer-hi? No podia tapar-me les orelles, sí. No. Però sí, és molt divertit anar sol i parar l'orella. Dóna sí. Moltes idees.
1: Bueno, està bé, no? I més si trobes el personatge, allò...
2: Sí.
1: Que dius, aquest és el personatge? Oh. Però, esclar, no atrevir-se a dir-li tu eres el personatge de mi novel·la. És... bueno, després diràs, hòstia, això no tenia que haver sigut així. Jo de tu saps què faria?
2: El què?
1: Una cosa així, te vas quedar amb un home o alguna cosa d'aquestes?
2: No, això no.
1: Perquè si no saps què podries fer, no? Una vegada tinguis el seu personatge definit, enviar-li allò, mira, este és el personatge tuyo, que hi ha alguna cosa que no quadri, eh?
2: No ho sé, ja ho veurem. Bueno, sí.
1: I... esperarem que surti el llibre per veure-ho, això.
2: Mínim un any, bueno, però bé.
1: Passa res, dic, un any, sí. Hauran passat 365 dies, no?
2: Sí. I res, a nivell en l'àmbit literari, Xixona és una ciutat que dona molt de joc, perquè només en llibreries, jo no la vaig poder visitar totes, però en tenen més... o sigui, una trentena de llibreries, una ciutat d'unes 200.000 persones, no sé exactament el número, però no són llibreries ja les tradicionals, o sigui, que venen llibres i ja està, o papereria, però després n'hi ha d'altres que fan oferta cultural molt interessant. I jo em vaig conèixer quatre llibreries. Una d'elles, per exemple, que és on vaig fer presentació de llibres, es diu El Bosque de la Maga Colibri. És una llibreria que no només és infantil, és també per adults, que està justament davant del mar. O sigui, era un luxe. O sigui, en aquella llibreria, a part de la zona de llibres, té com un mini teatre.
1: O sigui, fantàstic.
2: No és un teatre, però té com un escenari, una sala ben maca per fer exposicions també d'art, si cal. Llavors, sí, vaig estar molt a gust i va ser molt divertit també, perquè allà, al Bosque de la Maga Colibrí, es va fer la màgia. Després de fer la presentació, parlant amb una del públic, resulta que aquesta noia normalment treballa a l'Índia, d'acord? Però aquell cap de setmana, bueno, aquell dia era per Xixón, em van a veure, i així xerrant, resulta que aquesta noia és molt amiga, però molt amiga, d'una de les que vaig jo del Club de Lectura de Terrades.
1: Ah, mira, fantàstic, tu.
2: Sí, va ser.
1: Tu ets un penyual, eh?
2: Has vist? Em van passar coses així molt divertides, així són. Però això va ser espectacular, vam riure moltíssim, vam fer videotrucada amb l'Anna de Terrades i ella tampoc s'ho podia creure, és que és meravellós. Sí.
1: Home, què més va passar? Escolta, t'estàs quedant cortita, amb això.
2: Cortita, no.
1: I vas estar-hi quasi un mes.
2: No, vaig estar una setmana, el que passa que sembla que he estat un mes, perquè el director de la residència em van fer una sèrie de vídeos i en comptes de publicar-ho tot seguit, ho anàvem publicant per fragments diferents dies i semblava que he estat allà un munt de dies, però no. Era només una setmana, no podia anar-me'n jo molts dies més.
1: Ah, no, perquè jo com a seguidor anava mirant-ho i dic, ostres, però quant de lloc s'està aquesta dona? Quant de temps ha estat a fora? Ja porta quasi un mes, i té cap aquí, cap allà. I, sí, vale.
2: No, i encara en queden fotos i coses per publicar, però no sé si ho faré al final, no sé, ja veurem. Però bé, parlant de llibreries... hi ha una altra que em va agradar molt, que es diu La Revoltosa. Que La Revoltosa, un dels propietaris es diu Oriol, però no és català, D'acord? Ah, sí.
1: Oriol.
2: Oriol. No, té família, sí, en catalana, però ell no és nascut a Astúries. Llavors allà també té a la part de dalt una zona per fer exposicions d'art i també presentacions, i a baix és cafeteria, llibreria, d'acord?
1: Ah,
2: i el més interessant de tot és que és la seva pròpia mare que fa les tapes i qui cuina, qui forneja els pastissos. Llavors allà vaig menjar el millor pastís de poma i pera de la meva vida.
1: Ah, sí?
2: A la llibreria La Revoltosa de Xixot, sí.
1: Sí o no?
2: Sí, sí, de veritat.
1: No,
2: ja li vaig dir a l'Oriol, dic, ja pots posar aquí una foto de la teva mare? Perquè aquest pastís és espectacular, sí, sí.
1: Ah, o sigui que a sobre s'hi menja bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Ui, pues, escolta, això, a veure, per aquí a la vora aneu prenguent nota.
2: Exactament, és que
1: la cultura i la qualitat gastronòmica no estan renyides en... Home, hi ha gent que, escolta, per un pastissat és capaç de llegir mig llibre.
2: Doncs mira, La Revoltosa de Xixón. I en l'Oriol el vaig conèixer, altres coses que em van passar allà. Jo volia nedar, perquè clar, allà hi ha mar, però el Cantàbric em fa respecte, perquè jo no conec les corrents ni res. Llavors, abans d'anar-hi, em vaig buscar un grup de natació, i resulta que el líder o el que organitza, qui coordina, el coordinador, més ben dit, d'aquest grup de nedadors és en Rafa, i en Rafa té una llibreria que es diu La Buena Letra. D'acord? I resulta que el primer dia que em presento a nedar hi ha l'Oriol, és a dir, un altre llibreter.
1: Vale.
2: Si vaig nedar amb dos llibreters durant 3 dies. Van quedar a les 8 del matí, perquè hi ha la platja de Sant Llorenç de Xixón. Està com, la gent s'orienta amb les escales o rampes, d'acord? Perquè és una platja de 3 quilòmetres.
1: Vale.
2: Llavors, per quedar en algun punt, ens quedem a l'escala 12 o l'escala tal, no? A la rampa número 2 és on queden a les 8 del matí molta gent a banyar-se, simplement a això,
1: sí, sí.
2: Un banyet ràpid, i o nedar.
1: Està bé.
2: I jo vaig anar-hi 3 dies a nedar, i res a veure amb el Mediterrani.
1: Ja, conec aquells mars, sí, sí.
2: Per diferents motius. No, em van dir que vaig tenir moltíssima sort, que el mar estava molt en calma, o sigui que em deien, has traïdor, bona sort, i bueno, ja veurem. Però el primer dia que vam entrar, l'aigua picava, però picava, i deia, és que noto que em pica la pell. I van dir, sí, és que són restes microscòpiques de la caravel·la portuguesa. És aquesta...
1: Sí, la meravellosa medusa. Sí.
2: La medusa que va sortir per totes les notícies que hi havia invasió. Quan marxa aquesta medusa, deixa restes seves i ningú les veu, però nedes i et pica. Sí, no, després amb aigua se't treu, no? Però és una sensació que jo no l'havia tingut aquí a l'Empordà nedant.
1: Bueno, aquí no em sembla que no ho hem d'envasar.
2: La caravel·la portuguesa no n'hem vist, amb tintureres, però vull dir que...
1: Sabreu el que és una caravel·la portuguesa? Perquè sembla una bossa de plàstic flotant entre dues aigües. No us ho cregueu, que és una bossa d'aquestes de plàstic transparents, A sota hi ha uns tentacles que foten un mal de nassos.
2: Sí, sí, i també vaig descobrir... vaig practicar el nedar contracorrent, perquè allà a la platja Sant Llorenç hi ha una corrent que tira cap endins, que clar, quan comences a nedar et va bé perquè tu vols anar costejant, vols anar cap endins, i direcció a l'església de Sant Pere, no? Però clar, quan vols tornar, si vols tornar pel mateix lloc, que pots tornar per diferents, però el grupet aquest volia tornar pel mateix lloc, has de nedar a contracorrent i notes la força de l'aigua. Llavors és com anar a fer al gimnàs, no? Doncs vam practicar això.
1: No me muevo.
2: Sí, sí, va ser... Clar, llavors vaig entendre per què molta gent que no té la pràctica de nedar en aquell punt s'estressa i, bueno, s'angoixa, i llavors sí que ha de sortir els socorristes a treure'ls de la corrent.
1: Ja, ja.
2: Però és molt psicològic això. Sí,
1: sí, se'n diu pànic.
2: Sí. Sí, sí, però hi havia un moment que jo ja podia fer peu, però seguíem nedant per fer exercici, no? Però clar, hi ha gent que això no... que s'estressa i entra en pànic i que no... Que...
1: Hi ha una cosa que això sempre s'ha dit, Si entres en una corrent i nedes contra corrent i veus que no et mous, deixa't portar per la corrent,
2: sí,
1: i et traurà d'allà.
2: O sortir en perpendicular de la corrent. Sí,
1: sí. Normalment te deixes portar i la mateixa corrent t'escup.
2: Sí.
1: Per un costat a vegades t'escup i ja està, l'únic que has d'intentar és flotar.
2: Però has de tenir això, la ment freda i no posar-se nerviós.
1: Sí. Tingueu en compte que una corrent no us aportarà fins al mig de l'oceà.
2: Doncs sí, aquestes són les anècdotes nedant. I després, una llibreria que em faltava per mencionar és Toma 3, que també és llibreria, però també durant el dia cafeteria.
1: Sí.
2: I al vespre fan concerts, no tots els vespres, òbviament, però jo vaig assistir a un concert de música folk en asturià.
1: Ah, mira.
2: I bé, de fet no parlaven, no cantaven, era només instrumental, però sí que hi havia moment que convidaven al públic a ballar i van sortir els que sabien els balls tradicionals asturians, sí, a ballar, a fer una demostració, no? Deien que podies unir-te, però clar, si no ho havies fet mai...
1: Mira, no sé ballar la sardana, em posaré a ballar això, saps?
2: No, però va ser molt bonic, em va emocionar. A mi em va agradar molt.
1: Això que dius, aquest últim que has dit, el Toma 3,
2: sí,
1: ve a ser una cosa així com la fàbrica Calonge, no? Vull dir, també,
2: sí,
1: és una llibreria que també fan allò, gent que actua i canta i,
2: sí,
1: tot això, sí, no?
2: Sí, sí.
1: Va, està molt bé.
2: Sí, a mi m'agrada molt. I fan això, presentacions de llibres també, o sigui que no només música, no? Però, clar, a mi em deien amb els que jo vaig anar i aprendre primer una cosa, després em van deixar soles, em deien és que els grups de folk asturià n'hi ha moltíssims, i em deien, sí, que un mateix músic pot estar en diferents grups.
1: Ja.
2: I em va semblar curiós, no?
1: Bueno, és que sí, que aquí també pots estar en un esbar dansaire i estar en una orquestina i estar a 10 puestos i cada vegada pues, mira una cosa diferent, però pues, aviam, això és normal. Bé, hi ha molta oferta i la demanda justa.
2: Sí, i de fet, clar, jo ja va haver-hi un moment que em vaig quedar sola i jo mirava la gent i, bueno, quin avorriment, que clar, no, si tu no parles amb la gent et ve a parlar. Això ho he de tenir claríssim.
1: Oh, és fantàstic.
2: No, però clar, si tu vols conèixer gent, vols, no?
1: Ah, bueno, per tu perquè ets social.
2: Clar, llavors jo estava segur, és que estava en un lloc privilegiat perquè em vinguessin a parlar al costat de la barra. Sí,
1: allà. Ah, amiga meva, però estaves amb el xacolí a la mà o...?
2: No, una clara, no sé què tenia, però bé.
1: És clar, poca cosa, doncs.
2: Al final, clar, ja m'avorria i va venir una noia a la barra i li vaig dir, m'agrada molt com heu ballat, ha estat molt emocionant i tal. I la noia, doncs, ho va agrair i després... mira, això sí que me'n penedeixo de no haver-li dit, escolta, puc anar amb vosaltres, perquè em feia molta vergonya.
1: Vergonya?
2: Em feia vergonya dir, puc anar a la vostra taula? Em va fer vergonya dir això, i això sí que me'n penedeixo. Perquè després aquesta noia la vaig trobar a l'Instagram i també era músic d'un altre grup de folk asturià,
1: sí,
2: i ara ens seguim mútuament, però mira, em vaig quedar amb les ganes de parlar més amb ella. Això sí.
1: No és pas de perdre mai,
2: no?
1: Les ganes de preguntar.
2: Sí.
1: Sempre pregunta, escolta, us importa que... Jo, com que sóc antisocial, no pregunto mai.
2: Ja, però mira, al final me'n vaig anar a la residència.

0: que me ha dicho el de la radio donde estoy.
1: Doncs sí, d'això me'n penedeixo de no haver interactuat amb aquesta noia.
0: Bueno, però tu qualsevol altre dia iràs.
1: Sí, ja li escriuré abans d'anar-hi.
0: Sí, esclar, vull dir, a veure, els teus penediments tenen data de caducitat, que serà quan hi tornis.
1: Sí.
0: Com que ara més tens, has conegut gent que tenen biblioteques i
1: llibreries,
0: botigues,
1: sí,
0: de llibres, doncs lògicament hauràs d'anar allà per ofertar el teu llibre. Quan
1: sí.
0: Això, llavors, no quiero abusar de l'amistat, però...
1: No, ja m'ho han dit, del Rafa de la Bona Letra, em va dir, bueno, cuando tengas la novela vienes a mi librería,
0: pues,
1: i home...
0: Pues veus,
1: ja prenc nota.
0: Ja està, llavors, oi, mira tu, com es diu aquesta noia?
1: La Cèlia.
0: Oi, Cèlia, tu què? Sí. Tal dia estaré allí, tu. O sigui, nos vemos, pues, i vaig a tocar a algun sitio, me lo dice, jo vindré i tot això. Luego me uno a la fiesta y brindaremos y saltaremos.
1: Sí, i ballaré, no? La tradicional.
0: vaig a posar, et sembla? Una chanson. Oi, cuita aquest. Aquest, a veure què diu, perquè és clar, tampoc ho conec.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Bueno, doncs guita tu, a la tonto, estem arribant a les 10. A les 10, això. A les 10. Com anem amb això?
2: Bé, mira, tinc dues anècdotes més per acabar ja aquesta secció.
1: Ui, tu viatges gent jo? T'ha contit molt, eh?
2: Moltíssim, ja dic, que ho he estirat com un xiclet, no?
1: Xanxenxo? No,
2: xixón.
1: Xixón,
2: això, xixón,
1: xixón. Ah, és Gijón.
2: Gijón, és en castellà, xixón, en asturià.
1: Ah, jo què sé, veus? Si a Galícia la toja ens en diu atotxa, la toxa, saps? O sigui, veia atotxa tienes, no? Vale, xixón és Gijón.
2: Exacte.
1: Ah, cony de Déu, jo no sé, ara estava perdut, eh? Xixón, xixón és Alicante, no?
2: Xixona, el torró.
1: Ai, bueno, en fi.
2: Doncs bé, sí, dues anècdotes. Abans d'anar a la residència, com és un viatge molt llarg, que el vaig fer en cotxe, vaig parar dues nits a Cantàbria. I allà vaig fer una cosa que em va encantar, que va ser la meva primera classe de surf a la meva vida.
1: Ai, mira...
2: D'acord? I a mi m'agrada arribar.

0: en temps als llocs.
1: Sí.
0: I vaig coincidir amb una senyora que també va arribar amb temps.
1: Sí.
0: I aquesta senyora es diu Mariajo.
1: Mariajo.
0: I arribem i ens diuen, és que heu arribat molt aviat. I sí, bueno, no passa res, si hem d'aparcar, vés a saber, jo vinc a un lloc que no sé, és la primera vegada que vinc, vinc amb temps, tranquil·lament, porto un llibre sempre amb mi, sí, cap problema. I em diu la Mariajo, anem a fer un cafè? I jo, sí, anem a fer un cafè. Doncs aquests 10 minuts amb la Mariajo són aquelles trobades amb gent així espontànies que et marquen, no? I dius, mira, que bé, sí, haver arribat amb temps a la classe de surf, no? La Mariajo em va explicar que ella va tots els diumenges a fer classes de surf.
1: Ah.
0: I que ella, perquè us feu una idea, em va explicar que ja té 6 nets. O sigui, la seva edat no em va explicar, no li vaig preguntar tampoc, però uns 70 anys tindria aquesta senyora.
1: Vale.
0: Llavors, jo la veia amb aquesta vitalitat i això, mira, jo agafo els diumenges i 2 horetes de surf.
1: Sí.
0: Després jo vaig provar el surf i dic, ostres, la Mariajo, quin tu té, sí, quina resistència que té. Perquè amb el surf, encara que jo vingui de la natació, no té res a veure.
1: Ja.
0: Allà, a nivell de físic, jo ho trobo que és molt més exigent. Treballes la força, la flexibilitat i l'equilibri. I clar, t'has d'aixecar. I a mi el professor m'ho van explicar, primer t'ho expliquen a la sorra, com aixecar-te. Em diu, ah, Anabel, molt bé, jo crec que ho faràs bé, jo no sé quina...
1: Sí, sí, sí, sí,
0: la
1: sí.
0: Primera vegada que ho faré.
1: Tu veus la cara.
0: Sí. Sí. Doncs vaig tenir la sort del principiant i em vaig aixecar la primera, però clar, ell em va avisar quan m'havia d'aixecar. Em diu, levanta-te. I ho vaig fer a la primera i vaig arribar fins a la sorra sense caure'm.
1: Vale.
0: Això va ser la primera. I a les següents no parava de caure'm.
1: Vale.
0: D'acord? Llavors, al surf també treballes la paciència, la frustració, i doncs mira, doncs, que tu no controles les onades. Si no ho has fet mai, tampoc sabia jo quan aixecar-me. Que aquí jo crec que és on està el kit, no? També amb el soroll que fa les onades, jo crec que els surfistes ja saben, ara m'he d'aixecar.
1: Bueno, jo he vist aquells allà, aquí, que mercantàbric, aquests que van a fer surt.
0: Sí.
1: I els veig que, pum, pum, se senten a la taula aquesta, i van cap a vés a saber un tros de mar determinat, sí. I el mar, doncs, pràcticament no hi ha ones. I tu dius, i ara què foten aquí? Prenen el sol?
0: Esperant, sí.
1: I llavors, de cop i volta, pues, sembla que com si el mar fes una... I llavors fan... Uix! I ja pues, se posen allò... Comencen a remar cap a la... I llavors ve la d'allò, i els enganxa, i llavors es posen drets, i el vacilen. No? I vaig tindre immensa sort de poder-ho veure amb un mar, cabró.
0: Sí, sí.
1: Saps allò que dius, hòstia, aquí, ara, amb això, ho foteu? On es, em sembla que feien uns 7 o 8 metres.
0: Ostres.
1: Saps? I allà a prop dels penyes allats, no? que diu, és que aquí rompen mejor. Dic, vale, quan te rompes la crisma no ho expliques, això.
0: Doncs sí, sí, i no em vaig tenir prou, que després d'això em vaig repetir un altre dia,
1: fantàstic.
0: Però la primera classe va ser la millor, perquè allà on vaig fer-ho, a Suances, que és un poble de Cantàbria, i a més que vaig triar el lloc perquè l'autor del llibre que vaig anar a fer l'excursió lectora el mes de març és d'allà.
1: Ah.
0: Doncs em feia gràcia anar allà a Suances. I hi ha dues platges on es podia fer. Una és Los Locos.
1: Vale.
0: I l'altra es diu la Concha, crec que es deia. I nosaltres vam anar a l'altra, la que no era de Los Locos.
1: A la Concha.
0: Sí, i la de Los Locos es deia així perquè abans hi havia com un sanatori, com un centre de salut mental, i els pacients baixaven al mar, doncs, a relaxar-se.
1: Sí, a veure si s'afogaven.
0: No,
1: imagina't, no. Que eres un besugo i nada, nada.
0: Doncs per això es va quedar a la platja de Los Locos. I l'escola de surf es diu Los Locos Surf Camp. Llavors jo vaig triar aquella i la Mariajo m'ha dit que jo he provat moltes escoles de surf i aquesta és la millor. Jo, doncs mira quina sort he tingut, perquè jo no tenia ni idea, i la primera classe la faré aquí i amb tu. I també uns dies abans de la classe marcàvem el temps, Bueno, però jo només podia aquell diumenge, i quan va arribar el diumenge va fer molt bon temps i tothom em deia, quina sort que has tingut. Jo, mira, això no ara, es busca.
1: Ara podràs fer-ho aquí, en aquest mar tan agitat, que et pots passar com 10 hores assegut a la planxa. Allò, et dona temps de fer una barbacoa allà sobre asseguda, perquè aquí, de quan ve una ona d'aquestes que dius, oh senyor...
0: No, però ja he vist que Barcelona i Sitges, tota aquella part, sí que hi ha escoles de surf.
1: Sí, bueno, però jo sempre dic el mateix, el surf està pensat en aquelles isles allò de la Polinèsia,
0: sí.
1: Que allà les onades foten 14 metres i coses així, sí. I això ho van inventar aquells aborígens d'allà i ho feien amb taules de canyes entrelaçades, no? Allò, amb tiges de no sé què, i era potent quasi 3 metres de llarg, allò.
0: Sí.
1: Avui en dia tu, pues escolta,
0: acaba una última anècdota o no?
1: Va, vinga.
0: Va, ja tornant cap a Figueres, abans de sortir de Cantàbria hi havia un accident a l'autopista, llavors el Google Maps et va avisant,
1: sí.
0: El GPS,
1: sí.
0: Hi haurà retenció per aquí, llavors tu vas per la via alternativa i la via alternativa gairebé camins de cabra.
1: Clar.
0: Però és que clar, jo deia, bé, davant jo tenia un 4x4 amb un remolc i sobre el remolc portava una barca d'aquestes de fer rem,
1: sí.
0: Com les del llac de Banyoles,
1: sí.
0: Però d'allà de Portugalete era, perquè clar, ho veia tota l'estona, no? I jo deia, doncs si passa el remolc passo jo amb el meu cotxe,
1: claro,
0: petit.
1: Claro, una sopatilla seva.
0: Va arribar un punt que Google Maps deia, sí, sí, heu d'anar cap aquí, que va aquí, bueno, nosaltres com xai seguint el Google Maps, i va arribar un moment que pensava que em quedava a dormir allà perquè la barca gairebé que no la podien passar per on havíem de passar.
1: Bueno, és que Google Maps ja saps, sí. Com te lo digo des d'arriba, tu tira i si sí. Tu creus, tu creus.
0: No, van haver de baixar d'altres cotxes, ajudar-los al remol, que ha desenganxar el remol, moure'l i maniobrar, però sí, vam sortir d'allà, però allò va arribar un moment que deia,
1: bueno,
0: em quedo a dormir aquí.
1: Welcome al tercer mundo,
0: sí.
1: Ja saps, això que surt en alguns puestos, no? Que tothom baixa dos d'allò i apreten un camión.
0: Sí, però... No és la primera vegada que em passa això, que em desvia per llocs de cabres.
1: Viatges massa.
0: Sí, no, massa no. L'altra vegada em va passar a Croàcia.
1: Viatges massa.
0: No, home, no. Però bé, aquestes són les anècdotes. Vaig arribar bé a Figueres, sí que és el que compta, no?
1: No, el curiós és que tot això que te passa amb aquest cotxe que tens. Vaig a posar música i
0: ens acomiadem, sí, ja me'n
1: vaig. Per aquest viatge tan llarg i ple d'anècdotes, sempre és d'agrair, i pues, com diuen, la propera més.
0: Bona nit.
1: Bona nit, Anabel, gràcies per vindre.
0: A vosaltres.
1: Vinga, som-hi, i ara amb tots vosaltres, música continuada, sense interrupcions, i ja està, totes aquestes coses que diuen.

com diu la dita, en aquesta vida algú et pagarà perquè compleixis els seus somnis. Això vol dir que els pobres tota la seva vida estaran treballant o no per complir el desig del que guanya els diners. Sí, encara que no ho sembli, hi ha gent que sap guanyar diners i es fan rics. La prova, una prova senzilla. Avui en el món hi ha molt de pobres, molts de pobres, no? I diuen, oh, però també hi ha rics, sí. I mira, i això es veu des d'un punt molt simple. 5.586 cotxes, va vendre la casa Rolls-Royce en un any i va superar tots els seus rècords de facturació amb 117 anys d'història. Cap fabricant ha venut tants de cotxes de més de 250.000 euros com aquesta marca anglesa. Veieu, veieu, això, comprar-te un cotxe d'aquests, sí que és dir, ui, aquest té diners, ja està, és el que hi ha, poc que treballen pas per res, a vegades se'ls gasten, cosa curiosa, molt, molt, molt curiosa. A veure, posarem una cançó, aquests, aquests, aquest, a veure què diuen. La...

que bé, oh, on vas? Oh, vaig al súper, oi, vas al súper? Sí, sí, vaig a comprar, oh, que bé, sí, sí, carrego el carro, eh, sí, oh, i tant, mira el carro de la compra, eh, aquest carro que quan vas al súper dius, oi, que és còmode, tu, puc emplenar fins a dalt, oh, senyor, mira, a l'empresari Silvan Nathan Goldman, en l'any 1936, va idear i fabricar aquest carro, eh? Aquest que fem servir en el súper. Aquest el Goldman, que era propietari d'una cadena de botigues d'alimentació en Oklahoma City, E-E-U-U, o Amèrica del Nord, o Amèrica, o jo, allà. Pues, els súpers aquests es deien un piti d'un piti. És anglès. Se li va ocórrer inventar-lo després de veure que els clients arribaven a les caixes de pagament amb les bosses de la compra mig plenes perquè es trencaven i eren molt incòmodes de portar. Per tal d'evitar això, doncs va dissenyar el primer carro a partir d'una cadira plegable de fusta a la que va afegir rodes i una cistella de filferro. Sí, l'home va tindre visió, eh? Com més gros és el carro, més s'emplena. Oh, sí, sí, sí, això genera allò que en diuen compulsivitat, eh? Si el carro és petit, vas i compres poca cosa. Si el carro és gros, doncs en compres més i ja està, i punt, i pilota. Si tinguessis que portar la mà, doncs quatre coses. I si tinguessis que portar amb una bossa, doncs cinc coses. En canvi, d'aquesta manera, doncs, escolta, 10, 15, 20, el carro ple... I a més pots arribar fins allà on te toca descarregar, és tot tan còmode i tal. Sí, s'hi ha de posar una moneda, això és per si el deixes per ahí tirat, doncs ja no pots recuperar la moneda. És una manera d'això, però bueno, és igual. Amb això he vist carros tirats pel mig de la muntanya, eh? I allà on te va la moneda, doncs es bardellat amb un martell. Així que tampoc és gaire segur. Val, doncs ja ho sabeu, eh? Quan aneu a comprar el súper, el carro que agafeu, doneu-li gràcies a en Silvan Nathan Goldman, tu, un home amb visió, sí, sí, sí, a veure què diu aquest.

una ara d'aquestes notícies que ja fa temps que han vist la llum, però que curiosament mai estan a la vista de tothom, allò que en diuen una notícia que passa d'una manera gairebé desapercebuda pels grans, per la gran massa de gent. Per què? Pues perquè no convé que sigui alarmista. Però bueno, hi ha puestos on aquestes petites notícies doncs s'hi assenten, i si llegeixes pues, els acabes trobant. Mira, científics de les Nacions Unides han dit en un informe el terrible impacte que podria provocar el canvi climàtic en uns anys si no s'hi posa remei en aquest problema. La sequia i les zones de calor associats a aquesta situació afecten a les vides humanes, especialment a la península Ibèrica, que és un dels països més amenaçats per el calor extrem, segons diuen en aquest document. D'aquesta manera es podria passar de les 1.500 víctimes que hi ha cada any degut a la calor a les 8.000 sobre allà l'any 2035. Bé, dit això, que no sigui que nosaltres des d'aquí, des de la nostra humil predisposició, no hem avisat. Compartim aquestes coses que quan arribin pues, hauran arribat, què vols fer-hi? I que ningú te digui, ja t'ho vaig dir, perquè sempre hi haurà algú que te dirà, ja t'ho vaig dir, ja t'ho vaig dir.

Bueno, i seguim amb aquestes cosetes, eh? Oh, sí. Mira, les persones nascudes entre 1981 i 1996, que són coneguts com els millennials, millennials, es preocupen molt poc de la seva salut visual. Un estudi que ha fet a l'associació Visió i Vida amb el recolzament de Correus, oi, una entitat pública, diu que el 35,82% dels millennials no s'ha fet mai una revisió ocular. A més, el 57,22% dels integrants d'aquesta generació, a la que pertanyen quasi 9 milions de persones aquí a Espanya, afirma que no ha pas reflexionat gaire sobre quin té que ser el seu estat de salut visual. Ja sabeu, ojo, cal tindre visió de futur, foteu-li un ull a la cosa i potser amb una mica de sort, d'aquí uns anys no hi haurà excedents de miopies, tot i que miopes per veure moltes coses n'és ple, però que la miopia sigui ocular sempre es pot mirar d'evitar, ho tingueu clar, és una cosa que és això, el que hi posa vosaltres feu, que diuen.

fire roaring at my back. As she disappeared,

Ai, senyor, i ara un d'aquests meravellosos estudis que es fan, perquè, òbviament, és necessari gastar diners en aquestes coses tan importants per la humanitat, eh? Oh, sí. Mira, un equip internacional de científics ha estudiat 7.414 gravacions acústiques que van prendre al llarg de la vida de 411 porcs per desxifrar quin tipus d'emocions expressen en cada un dels seus grunyits. Els científics han creat un algoritme que asseguren que els permet conèixer l'estat emocional de cada animal. De fet, ja han ofert l'algoritme per crear una aplicació que consideren que seria de gran utilitat als criadors de porcs. Fantàstic, eh? Dintre de poc podrem tindre una meravellosa, fructífera i interessant conversa amb un porc o amb una truja, perquè doncs, els científics han aconseguit desxifrar pues això, què estan volent dir i què d'això, eh? I tu, porc, què n'opines de la transcendència del ser? No, pues jo opino la transcendència del ser està molt bé, però espera, disculpa, perquè és que estic trist perquè no, el meu cosí l'altre dia el van convertir en pernil i botifarres. Oh, quina conversa més d'allò, mare de Déu. Doncs sí, estem contents, eh? Es dediquen diners a aquestes coses. Sí. Antigament criaves un porc o mataves i feies pernil i feies botifarres. Avui en dia pues, podràs tindre una conversa acadèmica, preguntar-li com està i a més dir-li, senyor porc, ho sento, ja sé que m'entens, però demà et toca passar pel ganivet del putxí. Serà fantàstic, podràs expiar la culpa i explicar-li directament al porc. I ja està. De porcs i de senyors se n'ha de venir de mena, diu la dita. Això és una cosa molt, molt, molt certa. No ho sabíeu?

un estudi elaborat per un grup d'investigadors a la Universitat de Cantàbria, ha descobert que entre el 20% i el 25% de les pintures rupestres analitzades pertanyen a nens entre 2 i 12 anys. La participació dels membres joves de la societat suggereix que aquesta activitat estava connectada amb un objectiu de cohesió i reafirmació del grup a través de l'art, diuen els autors. La investigació desmunta la creença que a la prehistòria la pintura era una activitat relegada als homes adults. O sigui, això el que està dient és que en aquell temps ja els nens també pintaven a les parets, i que pues, els jovenets, pues, escolta, també els agradava, pues, això, emplenar les parets de dibuixos.

prodigio. I això per què? No, perquè avui tot que t'hem emplenat la casa de pintades amb llapis a la paret, ara haig de repintar la casa. En aquell temps no, en aquell temps ho deixaven a la paret i deien, guita que maco, guita que maco. Però que deien, ah, em farem un quadre. No, música.

Bueno, estem arribant a l'hora en la qual pues, el cau de l'àvia se'n va a retiro. I us diem allò, bona nit i fins al proper dilluns que esperem. Ens permeteu tornar a entrar dintre de la vostra tranquil·litat. Recordeu el que sempre us direm. Estimeu. Estimeu, demostreu aquí, estimeu que us estimeu. Una abraçada, un petó, una manyaga, una paraula amable, un missatge per WhatsApp, és igual, no importa. La qüestió és que els altres sàpiguen que us estimeu, encara que ells...

potser no us estimin a vosaltres, aquest ja sempre serà el seu problema. I dit això, doncs molt bona nit i mireu de descansar, que també, també, cuvé.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, al cap de setmana.

0: escoltes ICAT.
1: Són ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estan totes tristes vora un precipici.